Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, portaveus. Avui entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, amb el cas Atrium com a principal tema que tractarem. No només a l'entrevista d'avui, sinó en la resta d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui comentarem també altres informacions referents a l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, perquè tornen les assemblees de barri i també les oficines de l'alcalde. A més de les oficines d'alcalde, que es tornaran a traslladar en aquesta ocasió també als instituts de la ciutat. En parlarem amb el regidor de participació, Javi Romero. I avui ens volem fer ressò de les autoescoles de Sant Andreu de la Barca. Els hi hem preguntat com valoren els nous canvis de circulació que han entrat en vigor des del 1 d'octubre per part de la DGT. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'Infosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta que... Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les assemblees.
0: A part la del seu barri,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: De joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser super positiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, l'hora. Sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Can Preses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Des de l'1 d'octubre, la DGT ha realitzat nous canvis de circulació. Hem preguntat a les autoescoles de Sant Andreu de la Barca què opinen d'aquests canvis. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: Les autoescoles de Sant Andreu de la Barca analitzen l'entrada en vigor dels nous canvis de la normativa de circulació impulsats per la Direcció General de Trànsit. Les modificacions posen especialment el focus a la protecció dels usuaris més vulnerables de la via, com ara vianants, ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. Entre les principals novetats hi ha noves obligacions per als conductors a l'hora d'avançar ciclistes, així com canvis que afecten els usuaris de patinets elèctrics i els motoristes. Des de l'autoescola Més Vial valoren positivament les mesures, en especial dels patinets, però apunten que calen moltes més campanyes de conscienciació.
5: Per exemple, el tema dels patinetes, de los vehículos de movilidad personal, patinete eléctrico, si no nos concienciamos de que hay que seguir una normativa, no sirve de nada, ¿vale? O sea, que si tiene que ir uno en el patinete, que vaya uno, porque yo aquí por San Andreu de la Barca he visto patinetes hasta con tres. Si tiene que llevar casco, que lleven casco, que no circule por aceras, o sea, que se cumpla la normativa. En el caso de las motos, el tema de las chanclas, claro que por supuesto, eso es super seguridad, o sea, no hay ninguna duda. La normativa que ha entrado en vigor este 1 de octubre siempre ha mejorado el tema de seguridad. O sea, 100%.
4: Un dels canvis més destacats és que els conductors hauran de reduir almenys 20 quilòmetres respecte del límit de la via quan avancin un ciclista. Que com afectarà aquesta norma la conducció i els futurs conductors?
5: Lo veo perfecto porque... claro, a veces llegamos a un grupo de ciclistas, llegamos muy rápidos y nos echamos encima de ellos. O sea, yo tengo que ver un grupo de ciclistas reducir la velocidad antes de hacer un rebasamiento a ese ciclista. O sea, lo veo bien. O sea, por ejemplo, en carreteras convencionales que la velocidad máxima es de 90, que tú llegues a un grupo de ciclistas y a la hora de adelantar o tú adelantas a 70, no lo veo mal.
4: Claro, y tú
5: no tengo necesidad de adelantarlos a 90. O sea, reducimos la velocidad, nos aseguramos. Miramos que se haga con seguridad y se hace rebasamiento a esos ciclistas.
4: Tornant al tema dels patinets elèctrics, que passen a tenir una edat mínima de 15 anys i el casc obligatori.
5: Sí.
4: Creieu que hi ha prou coneixement entre els joves sobre les normes que han de complir?
5: Es que yo creo que se debería cumplir, teniendo en cuenta que el vehículo de movilidad personal, el patinete eléctrico, va como si eso fuese un juguete, y eso no es un juguete, es un vehículo de movilidad personal, tiene una velocidad. Y esa velocidad hay que respetarla, los chicos a partir de 15 años ya más o menos, pero un chaval con un chico con 10, 12 años, los ves pasar por aquí por San Andreu de la Barca en patinete y cuidado, No respetan a los peatones, no respetan normas, se meten por sentidos contrarios, o sea, con calles en sitio contrario, y eso hay que concienciar a los chavales.
4: Uh-huh. Els motoristes hauran de portar guants en vies interurbanes, com comentaves, i el calçat, a més, també tancat en qualsevol tipus de via. ¿Son mesuras que los alumnos de moto están reben bé?
5: A ver, es que eso es seguridad. Tú ten en cuenta, si tú tropiezas, ¿qué es lo primero que va al suelo? Las manos, ¿vale? Si tú vas con una moto yendo a 80 o 60 y caes de la moto, lo primero que cae al suelo es la mano. La abrasión que tú sufres en las manos es bestial. Y el tema de las chanclas es lo mismo, o sea, tiene que ir con un zapato cerrado. Es que yo no entiendo que la gente todavía vaya en chanclas en moto. Si cuando tú te paras en un stop o lo que sea, o tienes alguna reacción y pones el pie en el suelo, la chancla se va a tomar por saco. Es que vas a tocar con el pie en el suelo, y la abrasión en la piel, la de la carretera, es muy bestia. La gente no se conciencia de que cómo te van a curar una herida de esas. ¿Tú sabes cómo se curan las heridas de esas? Te viene la ambulancia o vas al hospital y la herida te la limpian con un cepillo de púas.
4: Wow.
5: O sea, la gente no se conciencia de cómo se limpia una herida por abrasión de asfalto.
4: Es decir, que más vale ponerse un calzado tancado que no que te abrasen, supuesto, con un cepillo de púas.
5: Por supuesto, siempre. Y guantes, pero 100%. Pero yo soy motero, ¿eh? Yo sí. Siempre voy protegido. Con mi chaqueta, con mis protecciones, mi zapato cerrado, mis guantes. Y cuando voy con mi hija va igual. Uh-huh. Zapato cerrado, guantes, casco, todo protegido.
4: També hem parlat amb José Luis Cedeño, de l'Autoescola Esperó, que ens ha assegurat que aquestes mesures venen per donar més seguretat als usuaris vulnerables.
6: A ver, yo y él creo que son cambios que son bastante buenos. A ver, esto es como todo. Luego puedo tener mi percepción de que pudieran haber mejoras, como no. Pero bueno, por ejemplo, a ver, por parte, por ejemplo, tanto de VMP, que es el vehículo de movilidad personal, como de moto, como ciclista, a ver, son vehículos que son muy sensibles. Entonces, pues bueno, es muy importante el tema de, por ejemplo, que tengan que llevar, por ejemplo, el chaleco, ¿vale? Por ejemplo, el VMP le han puesto el mínimo 15 años, lo veo bastante correcto, ¿no, Joel?
4: Sí, abans d'entrar amb el tema de patinets i bicis, m'agradaria preguntar-te que un dels canvis més destacats és que els conductors s'hauran de reduir almenys 20 km per hora respecte del límit de la via quan avancin un ciclista. Com afectarà aquesta norma a la conducció i als futurs conductors?
6: Ai, Joel, ahí

0: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor de Esports, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans...

0: de transport que no generen impacte CO2, o sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
0: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
0: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
0: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
0: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
0: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
0: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informacions aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindrien que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wilbur, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Midler, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

Ai, escolta, aquest Mrs. to You. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

nascut el 1941 a Alabama. I sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love. És a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Can Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Show Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: aguanta i de molt bones, ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet.

Back in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With You, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steely Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut,

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steeler Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the road. Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre, que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

smile. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de la teva preferida, doncs, de l'amic Jordi Valls de Camp Llong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Camp Llong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no està, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it. All right. That's what I call soul time.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: See you later, alligator. Cocodril Club.

0: 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners a fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sydney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodrilo Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus, famosos, que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Digo al correo, buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor, tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no dejaré acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que al ver tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs amb molt de gust, perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia. Però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguir la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo regalo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant del

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Adibau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me'n una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cultodrillclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo, olvida el tiempo, ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem aigua, aigua.

0: Buggles, una banda de New Wave Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions al primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor més un. Ah, mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa, entrevista amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que realitzarem de cara als propers dies. Avui amb Isabel Marcos parlarem pràcticament exclusivament a l'espai de portaveus del cas Atrium, com ho farem aquest dimecres amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i el dijous amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. La propera setmana seguirem amb la ronda d'entrevistes amb Vox, PSC i Fem Sant Andreu. No només avui tindrem l'espai de portaveus, avui parlarem de la festa de la bicicleta. Enguany canvia de data, serà al novembre. Escoltarem les paraules de Miquel Àngel Abril, que és el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i comptarem amb els espais de Cada Residu Compta i també l'espai del Món és Digital dels companys de la xarxa ràdio. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa. La d'avui dimarts, dia 6 d'octubre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
0: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
1: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
0: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
1: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
0: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
1: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
0: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
1: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
0: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
1: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a la manica, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
0: Oberta a 600 participants, per tant, doncs, una crida aquí a la participació.
1: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
0: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directe, l'espai del Cada Residu compta amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: Cada Residu compta.
4: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Cada Residu Compte. Avui seguim fent aquest repàs de temes de temporades anteriors perquè així puguem començar el mes d'octubre ja a Teresa, a tot drap, eh?
5: Bueno, i perquè el dia a dia ens posa reptes moltes vegades que són, bueno, els que ja hem assolit alguna vegada però que hem de consolidar.
4: Avui ens acompanya, com heu sentit, la Teresa Zamora, tècnica de Medi Ambient, i volem parlar amb ella, aprofitant una efemèride, que és el 29 de setembre, que és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. N'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Hi ha un marc legal, hi ha una llei que ens ajuda, ens guia en com hem de fer aquesta prevenció del malbaratament alimentari, que no és res més d'intentar no llançar menjar, intentar, doncs, que el menjar que comprem el cuinem, que les empreses siguin conscients d'això, que no només estem llançant menjar, estem llançant diners, també.
5: Sí, sí.
4: Vaig dient frases que ens hem anat repetint i que creiem, doncs, que és important que a l'hora de començar puguem recordar. Tere, on fallem?
5: Bueno, a veure, hem millorat. Primer, anem a reforçar una miqueta, que hi ha més consciència.
4: Sempre positivo.
5: Bueno, una miqueta, de dir, el propi fet de que hi hagi aquest concepte de malbaratament alimentari és un concepte que ja tenim més normalitzat. Llavors sí que hi ha una certa millora, hi ha aquest marc legal que tu deies, que també implica que hi ha una llei a nivell de l'Estat, que és de l'any passat, vull dir que ara falta aquesta implementació, que també a nivell de Catalunya van ser pioners en aquest tema, que per les empreses, moltes vegades, com que hem de comptar que el malbaratament alimentari, com tu deies, no és només allò que fem nosaltres, sinó des del moment de la producció, tot el que suposa pèrdua en els magatzems, en la restauració, en els comerços, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte al llarg. I totes les empreses han anat fent iniciatives. Uh-huh. Per tant, ho anem veient, està present, i hi ha entitats que, bueno, que estan treballant perquè sigui cada vegada més possible aquesta reducció.
4: Permeteu
5: una normalitzant cosa. Pràctiques que abans no existien o no les veiem
4: bé. O potser estem recuperant pràctiques que abans ja fèiem i vam deixar de fer perquè no quedaven bé.
5: Totalment. Això ara ja ens estem referint, diguem-ne, a un període relativament molt recent.
4: Exacte.
5: Si parléssim dels nostres avis, ells sí que no feien malbaratament alimentari.
4: Exacte.
5: Totalment.
4: No sé si ens agradaria més parlar de malbaratament o d'aprofitament alimentari.
5: A veure, és un repte, però sí que hem de tenir consciència també de la idea del malbaratament. Es perden, perquè quan diem, si parlem de l'aprofitament alimentari, ens porta més a la idea de la cuina d'aprofitament, diguéssim, i de
4: com
5: diguem, vale?
4: D'acord.
5: Però no, la idea de que quan nosaltres llencem una poma, no només estem llencem la poma, sinó tot el que hem invertit a nivell d'aigua, energia, transport,
4: el treball personal,
5: el treball personal
4: pagès,
5: que ha fet. Per tant, no, aquí hi ha un impacte, que és un impacte econòmic, que és important que tinguem associat en aquest sentit, amb aquesta idea. Per tant, no estem en un moment en el que ens interessi, diguem-ne, treure aquesta paraula de circulació. I l'altra és que hem de pensar que una altra cosa moltes vegades és que tot està en un malbaratament en aquests altres productors, el comerç, la restauració.
4: No, a casa,
5: no seria? El 60% del malbaratament es produeix a les nostres llars, que és on, a més, ho llencem allà a la brossa i no tenim sensació o no veiem la dimensió d'allò que estem fent dia a dia.
4: Doncs jo crec que si reciclem bé, si separem l'orgànic a casa,
5: sí,
4: encara ens adonaríem molt més del malbaratament que fem.
5: Sí.
4: És una manera també de donar-te.
5: És una manera de veure la diferència, i quan agafes aquella bossa i veus el que pesa, perquè l'has d'anar llençant a l'orgànic, és un altre moment en el que veus que el que nosaltres llencem té i tindrà molt impacte. Hi ha una cosa que fem que és important per evitar-lo, és no guiar-nos per la data de, o tenir clara la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. Moltes vegades llencem coses perquè veiem una data i aquella data ens hem de fixar, és de consum preferent. Quan ens hi trobem amb això, o en les verdures, o en algun producte que ens ha quedat una mica...
4: En la fruita i la verdura, allò potxo.
5: Una mica rugadet.
4: Sí, rugadet, vale? Sí, brut.
5: Però això és com, en el cas d'un altre producte, la data de consum preferent. Això

0: dintre de les mesures que hem d'aplicar, que tu deies, és aquesta separació, evidentment, i quan anem al mercat, doncs procurar que no només ens hem de guiar per comprar aquell producte que està tan bonic i en òptimes condicions. Hem de pensar que hem d'introduir hàbits en el que la compra d'un producte, si nosaltres tenim previst gastar-lo a curt termini, doncs podem comprar fins i tot un producte que diu que ja està a prop de la seva data de caducitat.
1: Però molts comerços ja ho fan, això, eh?
0: És aquest canvi d'hàbits que ho està fent el comerç i ho hem de fer nosaltres.
1: Sí, sí.
0: No ens ha de fer vergonya, no passa res. No és una cosa, diguem-ne, no, que ens puguin tatxar de garrepes.
1: No.
0: Agafar i comprar aquell producte que un comerç s'està esforçant en aplicar-li un descompte del 25%. I no ho està fent. Nosaltres ens podem beneficiar econòmicament.
1: Jo això ho penso quan dic que avui haig de descongelar el pollastre que el tinc per menjar per sopar. Però passo per aquest comerç i veig que hi ha hamburgueses...
0: Total.
1: Amb data de caducitat de demà. Doncs penso, doncs no descongelo i agafo aquestes.
0: Exacte.
1: Això també és col·laborar amb el sistema. Escolta'm, Tere, et faré 4 o 5 preguntes, però m'has de respondre molt ràpid a cada una perquè... Algunes ja me les has dit, però ja ens queda poc temps. Creus que estem realment conscienciats sobre el malbaratament del menjar, sí o no?
0: No, cal més. Estem conscienciats, però hem de millorar, hem d'augmentar.
1: Doncs la dada és colpidora. Es llança un terç de tot el menjar del món. Jo ho dic així i que cadascú pensi. Segona pregunta. La culpa és de les grans superfícies o dels restaurants que ho tiren tot?
0: No, no. Hi ha una pràctica que és la nostra, les nostres llars, i que quan també anem al comerç i a la restauració també hem de fer un canvi d'hàbits.
1: Us recordo la dada que ens ha dit la Tere. Més del 60% del malbaratament es produeix a casa nostra. Més pregunta. Comprem massa o gestionem malament?
0: Les dues coses. Hem de comprar menys i, sobretot, hem de planificar i gestionar bé, tenint en compte el que és el malbaratament i que hem de descobrir el valor de la cuina i dels aliments per la nostra salut.
1: Més enllà dels diners que perdem, quin impacte té això en el planeta?
0: Bueno, genera un impacte ambiental amb tot el que és les emissions de CO2 i amb tot el que és la pèrdua i el sobreescalfament que genera en el planeta la nostra dinàmica de consum.
1: Digue'm 3 aplicacions que em puc descarregar avui mateix i que m'ajudaran a gestionar aquesta compra més de...
0: La...
1: Com es diu? De productes amb data de caducitat o així?
0: Exacte, amb possibilitats de que pugui tenir proximitat la caducitat. La més coneguda, el Togo. Aquesta està molt implantada i en molts petits comerços i fins i tot cadenes de supermercats que l'apliquen. I també podem tenir Encantador de Comerte i No Waste Olio, que també seria un altre que ens pot permetre això, aquest consum de proximitat i de productes de, en aquest cas, diguem-ne, amb consciència.
1: Molt bé, avui, aquests 3 reptes que ens plantegem cada dia al final d'aquest programa. On va la llauna de conserva que ja haig de llançar per aquesta buida?
0: La llauna de conserva és un envàs, envasos color groc.
1: Si se m'ha caducat i haig de llançar el que hi ha dins...
0: Ho llences a l'orgànica perquè és un aliment i a més ho llences, no posis mai la llauna plena al contenidor.
1: Cert o fals, haig de rentar bé la llauna abans de llançar-la al groc?
0: L'has de buidar, no l'has de rentar.
1: Consell d'avui, petit gest que podem fer.
0: Això, justament, no llencis mai una llauna plena en el contenidor dels envasos i no cal que t'hi esforcis en rentar-la, però sí que assegura't que va buida.
1: Aprendrem tant la temporada aquesta, la temporada 3 del Cada Residu Compta, Teresa?
0: Entre tots, ho farem. Entre
1: fins
0: tots
1: la setmana finent.
0: Vinga,
1: adéu
0: gràcies
1: a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

Un any més, Santandero de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santandero de la Barca. 25 edicions, avui parlarem d'aquestes 25 edicions.

0: i d'aquesta edició especial ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part d'on ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer

0: No, no, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors ara, de moment, aquest any farem serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
1: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
0: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
1: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten, doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
2: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
1: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar. A l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
1: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
0: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo, quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat. Clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
1: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
0: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona

0: una castellà al CRA, té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
1: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
1: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
1: Eva?
0: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia, i és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent es vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, I també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per a aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
0: Sí, jo sempre ho he dit, que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar allà any d'haver any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
0: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta, molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
0: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Mm. Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No. Aviam. No, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, a veure, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
0: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys se s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringueli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip, sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar-li unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a La Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que La Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de La Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Ah, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, a l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui La Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear La Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de La Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, a la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisa del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta de la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit, i per tant jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuenc, quasi Sant Andreuenc, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, seran una mica més perquè estem tancant els números, però potser estaran al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques amb un impacte positiu per la ciutat, i al final, doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dimarts, per tant, avui contem amb un nou espai del Món és Digital, amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, Laura Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Bé, doncs, abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies.
6: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
3: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a l'introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? És una bestiesa, però som-hi.
6: Bueno, Aurea, si vols començar tu, te deixo que comencis, o vols que comenci jo?
5: Comença.
6: Sí, començo jo? Bueno, fa un temps dèiem que no hi havien, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havíem moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, pues va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar en informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tenim ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que Tot això està anant molt ràpid, però a més crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, això és, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va per de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que potser per dintre no estigui gaire ben fet, no? I potser tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquest país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
3: Però no em dius, la pregunta concreta és com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
6: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat, però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
3: Àurea, endavant.
5: Pues... jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic de, ara no me recordo la universitat, però que va, ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta dient anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial. No? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat a les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina també, no? Hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya, o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt, al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí Es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant, de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem? On estem repicant? Què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos assistencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però tremendament transformadora de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos.
3: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix, perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, a Europa ja, perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
6: Jo personalment, sempre he vist que la tendència que tenim és, fins que no passen coses, no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i, per tant, potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar. Podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units, perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan anant davant són els models americans, i per tant, qui poden posar teòricament les normes, el camí a seguir i tot això. Però bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé, què en penses tu, Aurea?
5: Jo el que veig és que, vull dir, el Tomàs es diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem, com ens hem trobat, amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació doncs te'n adones d'avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo, és que, i que aquestes veus, que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és la que és cap a on anirem, al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final, anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin al local. Hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha d'alguna manera liderar.
3: Bueno, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment, que ja està començant, que jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Com, quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És que, és com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari.
5: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etc etc, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici. I s'ha de...
6: Sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, doncs, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més en aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Doncs aquí
3: Sí,
6: seria.
3: evidentment, el que pren decisions... Hòstia, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
5: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem... Ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, quins... bueno, de tot, no? L'ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus moments i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
6: Per tant, jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que puguin fer mal a la nostra societat es pot afavorir, i després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o almenys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, almenys des d'aquesta banda.
3: No, jo crec que... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitaràs algú... Evidentment, el que vol fer la parada, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals de hacking, i guanyen pasta, i aturar-ho no crec. Ens queda 1 minut, vinga, la conclusió. Res, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
5: Educació i revolució, jo ho tinc claríssim.
3: Torna-ho a dir?
5: Educació i revolució.
6: Molt bé. Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
3: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? Llavors, això... Jo crec que no. Educació sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
5: Bueno, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
3: Josep.
6: Mira, a mi, jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per...
3: Bueno, després sortiu al carrer i veuré com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
6: Gràcies a tu, Tomàs.
3: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no, en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí a El Món és Digital.
4: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: L'espai del Món és Digital, que també ens acompanya en el via directe aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: Amb l'arribada del setembre i la tornada a la rutina, el complex esportiu municipal l'11 de setembre ha recuperat a ple rendiment la seva activitat habitual. El gimnàs i les diferents instal·lacions del complex registren aquests primers dies de temporada una elevada afluència d'usuaris, tant de persones que reprenen l'activitat física després de les vacances com de nous abonats que aprofiten l'inici de curs per incorporar l'esport als seus hàbits. Un moment de l'any en què augmenten les inscripcions i en què molts ciutadans es marquen com a objectiu recuperar la rutina, millorar la seva condició física o simplement mantenir un estil de vida actiu. A aquest inici de temporada s'hi suma també una oferta renovada d'activitats dirigides en diferents propostes pensades per adaptar-se als gustos i necessitat dels usuaris del complex. Carles Domínguez, tècnic esportiu de les instal·lacions, ha assegurat que el setembre és l'època amb més afluència de l'any.
8: Sí que és cert que hi ha un increment de gent que ve, però jo diria que això durant el temps també ha canviat una mica. Abans sí que es notava molt durant els mesos d'estiu, sobretot l'agost, el número de gent. Hi havia vacances, la gent no venia, desconnectava més. Ara és tot molt més regular. Precisament, jo he fet vacances el mes de juliol, per exemple, he estat el mes d'agost aquí, a la sala, i bueno, la sala estava plena. Hi havia pels matins, jo venia pels matins especialment, però sé que per la tarda també. Vull dir, el concepte aquest de la gent ha adoptat molt el tema de fer exercici, sí o sí.
7: Parlant dels perfils que sí que tornen a fer esport, quin perfil de persones torna o s'apunta més al gimnàs al setembre? Són persones que ja venien o també hi ha molts d'usuaris nous que s'apunten ara al començar el setembre?
8: Bueno, hi ha de tot una mica, però és com comentàvem abans, jo crec que la gent és molt més regular a l'hora de fer exercici i sí que s'apunten gent, encara continua havent-hi gent que bueno, després de la temporada d'estiu que s'han deixat anar una mica més, doncs sí que s'incrementa. També pot haver-hi alguna baixa, jo crec que s'equipara una mica tot plegat.
7: Després de l'estiu, quins són els objectius que més us plantegeu als usuaris o que més us plantegen els usuaris? Posar-se en forma, recuperar hàbits, preparar alguna prova esportiva, què és el que més us trobeu?
8: Jo diria que és tot un conjunt de coses, és tot el que has dit tu. Hi han diferents perfils i aleshores la gent, pues, donat a que el tema de l'estat físic avui en dia és fonamental pel tema de la salut, per l'estètica, pel que sigui, tot aquest conjunt de coses fa que la gent vingui al gimnàs i precisament les activitats que tenim totes van encaminades a donar una màxima gamma de possibilitats per treballar el cos i per treballar la ment també.
7: L'esport podem dir que està de moda, per tant, quines activitats dirigides tenen més demanda durant aquest

0: té aquest aspecte. I després també tenim activitats que hem posat noves aquest any, com les puc mencionar, que són l'híbrid, que és una combinació d'exercicis de força, precisament, resistència i capacitat cardiovascular. Després el mobility, que és una activitat destinada també a treballar la mobilitat articular per previndre lesions, per treballar el que és la higiene postural. I després el yoga nidra, que és una tècnica de relaxació profunda i meditació guiada per reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i afavorir descansos del reparador del cos en general.
1: Clar, amb la situació que planteges del fet que s'hagi posat de moda els entrenaments de força, cada vegada vulgui més gent fer-ne, això no planteja una pressió cada vegada més gran a la sala de màquines, per exemple, que són ja tota la càrrega dels exercicis de força?
0: Efectivament, és així, tal com has dit tu. Bueno, ara jo crec que ja tenim, tot i que tenim una sala de fitness a dalt a Can Salvi, que ha estat bé per descongestionar una mica, però el problema el comencem a tenir ja. Les tardes són complexes, ve molta gent, quasi tot el ventall horari, i pels matins també. De fet, la instal·lació s'obre a les 6 del matí, però és sorprenent com a les 6 del matí poden haver-hi a la sala de fitness 40, 45, 50 persones. Sí.
1: Tornant a la tornada a la rutina, per una persona que vulgui començar ara i no sàpiga què fer exactament, quines opcions li recomanaríeu dins del complex?
0: Bé, això seria, depèn dels objectius que tingués cada persona. La recomanació amb els tècnics que tenim, que és molt àmplia, tant el que pot haver-hi el tècnic de la sala de fitness com les persones d'activitats, els entrenadors que tenim personals, bueno, estan absolutament, que això volia mencionar, capacitats i molt preparats per donar un ventall de possibilitats molt, molt ampli.
1: Més enllà de les activitats esportives de força i de la sala de màquines, hi ha actualment algun espai en el complex que vulgueu potenciar aquesta temporada?
0: Aviam, així internament no ho hem parlat, però és que sempre hi ha possibilitats. El problema que tenim és l'espai, que aleshores, com no en tenim, no ens hi hem posat exactament a fer-ho, però sí que hi haurien possibilitats de fer, que clar, coses se'n poden fer moltes.
1: Doncs per acabar, si haguessis de fer una fotografia de com està el complex l'11 de setembre, aquest setembre, sobretot per l'inici de la temporada, com està sent aquest inici de temporada i què espereu dels pròxims mesos?
0: Bueno, a veure, el complex és això que et deia abans, està, diguéssim, al tope, està al 100%, la gent està, bueno, com sempre tenim un equip de coordinació de tècnics immillorable, que treballen molt, molt a gust, i bueno, la motivació és aquesta. El tema és que bueno, que veiem que la cosa està una mica al límit respecte al tema de la instal·lació.
1: O sigui, podríem dir que ara mateix al setembre és l'època que més a top està el gimnàs?
0: Sí, a pesar de que, com deia abans, s'ha normalitzat això de que l'exercici es té que fer durant tot l'any, sí que és cert que també, bueno, després de l'estiu la gent s'acomoda una mica més i és quan hi ha més explosió dels temes, com per exemple, doncs, després de Nadal també, no? Però bueno, jo crec que això, ja et dic, és un tema de que s'ha normalitzat i la cosa està a tope durant quasi tot l'any.
1: Des del complex, l'11 de setembre animen els ciutadans que vulguin començar a fer esport o recuperar l'activitat després de l'estiu a informar-se sobre les opcions disponibles i trobar aquella activitat que millor s'adapti al seu ritme. D'aquesta manera, setembre es converteix un any més en el punt de partida d'una nova temporada esportiva a Sant Andreu de la Barca.
2: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe d'avui dimarts, dia 6 d'octubre. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, portaveus. Avui entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, amb el cas Atrium com a principal tema que tractarem. No només l'entrevista d'avui, sinó la resta d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui comentarem també altres informacions referents a l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, perquè tornen les assemblees de barri i també les oficines de l'alcalde, a més de les oficines d'alcalde, que es tornaran a traslladar en aquesta ocasió també als instituts de la ciutat. En parlarem amb el regidor de Participació, Javi Romero. I avui ens volem fer ressò de les autoescoles de Sant Andreu de la Barca. Els hi hem preguntat com valoren els nous canvis de circulació que han entrat en vigor des del 1 d'octubre per part de la DGT. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'Infosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Un quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
2: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
2: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acta d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia. Molt bon dia, molt bon dia.
0: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
4: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, i per això estàvem acompanyant-ho ahir mentre la feia. I políticament és molt clar, políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes, i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
0: No heu concretat...
4: Les bases. A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat. I què marcarà, en tot cas, el moment del retorn? Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
4: A veure, el retorn té moltes cares, perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va descol·locar tots, perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació, i sobretot amb la família, per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn. Però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el 1,000,000 de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi, i ara jo he de poder agafar l'acta d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
0: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acta d'eurodiputat és només o serà només un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
4: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquest creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
0: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
4: Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros en préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context, precisament, s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa, precisament, dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas, la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que, des de les empreses, també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan, amb 12 punts, Uitake, amb 11, i Martínez Geben, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: La televisió té l'origen en els avenços a la tecnologia a principis del segle XX, combinant descobriments en la transmissió d'imatges i la comunicació a distància. De fet, el concepte televisió significa visió a distància i va ser possible gràcies a diversos inventors i científics. Un dels pioners més destacats va ser l'enginyer escocès Lon Loggie Baird, que al 1925 va aconseguir la primera transmissió d'imatges en moviment a través d'un sistema mecànic. La seva invenció va permetre mostrar imatges rudimentàries mitjançant ones de ràdio. No obstant això, el veritable salt cap a la televisió moderna va passar amb el desenvolupament de la televisió electrònica. Al 1927, el jove inventor nord-americà Philo Farnsworth va transmetre la primera imatge electrònica al seu laboratori, utilitzant un dispositiu anomenat dissector d'imatges. Al mateix temps, el rus nord-americà Vladimir Zworykin desenvolupava l'iconoscopi, una càmera de televisió electrònica, cosa que va ajudar a millorar la qualitat de les imatges transmeses. Durant les dècades del 1930 i 1940, les primeres emissions experimentals van ser provades a diversos països. Al 1936, la BBC al Regne Unit va iniciar la seva primera transmissió regular de televisió. Després de la Segona Guerra Mundial, la televisió es va popularitzar ràpidament i es va convertir en un mitjà massiu d'entreteniment i informació a nivell global.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
3: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també amb Mataró al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a la estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
5: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
3: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
6: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
3: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat, i volem, per tant, saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia, Benau. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les Franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui, la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, per sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17 i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat, i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat, que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet, amb aquesta vigilància, i en cas que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, per aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana, i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades. El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis, en baixos, també per situació de rescat de persones, i també particions d'informació i avisos de risc estructural eren les més destacables. En continuació, també els donaré informació de les afectacions que tenim en aquest moment en el transport. Hi ha algunes afectacions, per exemple, el metro encara estan amb algun accés tancat o que ara estava en vies ja de resolució. I per part del que fa al transport ferroviari, doncs, com saben vostès, hi ha una incidència generalitzada que afecta el servei, i en aquests moments doncs, aquest servei no s'està donant amb el 100% de la seva capacitat. Tenim una prealerta del pla Ferrocat per aquest motiu, i el que demanem doncs, és a la població que sobretot s'informi si volen fer algun desplaçament, i en el cas de que valorin que cal, que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs, les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant, i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que pel que fa a la telefonia hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a lo millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall. En el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha llum, ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei en allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs, tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir, per exemple, Xerta, s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi, hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges, i per aquest motiu doncs, s'ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat. I després també en l'edifici de la laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en l'utilització d'aquests centres. Per part meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
9: Val, bon dia.
10: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs, de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garantides o garanties de seguretat després dels efectes del temporal, i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi ha Antoni López i l'Anna Ruiz, que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
12: Pues en estos momentos, yo como maquinista acabo de mirarlo, no he recibido nada. como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
11: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
12: Vale, yo, gracias por darme la oportunidad de explicar lo que está realmente pasando y un mensajito rápido al nuevo director de Rodalías, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como fíjate, lo conozco solamente de una vez, ¿eh? Y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral y no de seguridad. Son mentiras. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de Adif que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol, y un terraplén se ha caído. O sea, yo no sé, no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
11: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
12: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
11: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
12: En principio, normal. Es normal, si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién da? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. Seguridad, pero certificada por Adif o por quien sea.
11: Miguel Huelamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat, molt complicat. Està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la planta dels maquinistes, que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
13: Està per a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
14: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res. Ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
11: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
3: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormoà i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
15: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 25 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
16: Bon dia, què tal?
15: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
16: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalías, ¿no? Que es cada día pasa algo, cada día pasa algo. Con Rodalías nunca puedes hacer planes, nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
15: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? Estàs de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
16: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces, cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalías.
15: ¿Para un paso a la solución?
16: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estás muerto.
15: ¿Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de Rodalies?
16: Pues sí, efectivamente. Es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? ¿Los que venimos de más arriba qué? O sea, Rodalías lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. Ja està.
15: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya, i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses, amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i, sobretot, generant molt malestar entre els usuaris.
3: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà la tornada de l'exconseller Toni Comín, que recuperaria l'acta de diputat europeu. Hem parlat amb ell fa uns minuts des del Notícies en Xarxa.
5: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
3: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellver.
17: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.

0: euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: I en aquest context marquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts en Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
3: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
1: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que heu d'estar avui molt atents si sou usuaris de Rodalies, perquè, com us hem anat explicant des de primera hora, s'està vivint avui un dimecres una nova jornada d'incidències generalitzades. Renfe insisteix que, de moment, no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui encara aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 7 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui seguirem a l'espai de portaveus. Avui entrevistarem a Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Parlarem del cas Atrium, el tema que estem abordant en profunditat amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquest dimarts entrevistàvem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, i aquest dimecres toca el torn a Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Avui també parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directe. Parlarem de les assemblees de barri i de l'oficina de l'alcalde que tornen del 19 d'octubre al 5 de novembre. Escoltarem avui en una entrevista Javi Romero, regidor de Participació. I avui també seguirem parlant de la Festa de la Bicicleta. La 27a edició arribarà el 15 de novembre. En tenim detalls perquè ja han començat el període de les inscripcions. I també hem preguntat a les autoescoles de Sant Andreu de la Barca com valoren els nous canvis de circulació de la DGT. Avui també comptarem amb l'espai del Món és Digital, dels companys de la xarxa ràdio, com també l'espai de nutrició. Comencem una nova edició del Via Directe. Avui dimecres, dia 7 d'octubre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continuem amb la nova temporada de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per analitzar l'actualitat política de la ciutat. Un inici de curs que ens situa en el tram final del mandat municipal i que arriba en diferents reptes sobre la taula, però si hi ha una qüestió que ha marcat les últimes setmanes és el cas Atrium. Avui en parlarem amb Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi, a tu i a tots que ens escolten per la ràdio.
1: Abans d'abordar el tema, la qüestió sobre el cas Atrium, preguntem als diferents portaveus com afronten aquest nou curs polític que finalitzarà amb les eleccions el mes de maig. Com afronta en aquest cas el Partit Popular i quins objectius es marca de cara als pròxims mesos?
2: Home, doncs afrontar-ho amb ganes perquè ja estem molt a la vora de les eleccions i per tant evidentment s'apropa i això vol dir que hem d'apretar tots i hem de seguir fent el que estem fent fins ara, és a dir, escoltar les persones, proposar al consistori doncs el problema que aporti aquesta persona, si té solució, si abarca a un col·lectiu més gran i per tant doncs intentar ajudar. Bàsicament nosaltres som la veu del ciutadà, ho hem dit moltes vegades, som la veu del ciutadà i això és el que continuarem fent.
1: Entrem en el principal tema que abordarem avui en aquesta entrevista, amb aquest inici del nou curs polític que ha arribat mogut, en aquest cas amb el cas Atrium. Com valora el Partit Popular la situació generada per aquest cas Atrium?
2: A veure, aquí es una realidad que no podemos obviar, ¿no?, ni ignorar. Es una sentencia en firme de 3 millones de euros, casi, entre el capital y los intereses, y nosotros lo que entendemos es que algo que se sabe desde el 2018, habiendo pasado por dos gobiernos diferentes, lo lógico, lo prudente hubiera sido pues tener una cantidad, ir cada año recogiendo una cantidad en previsión de pagar esa multa, y creemos que esto ha fallado tanto el PSC en su momento como FEM, porque es quien gobierna hace casi 4 años, ¿no?

0: entendemos que es un problema muy serio, que tenemos que afrontar como con miras altas, porque es un problema para todos los vecinos, y nosotros lo que queremos es intentar darle una solución sin que caiga en los vecinos, o que caiga en la menor parte posible sobre los vecinos el hacer pago, frente al pago a esta sentencia.
1: De fet, des del primer moment, amb declaracions que vam recollir dels diferents portaveus, vostè va deixar clar que una sentència ferma s'ha de complir. També va advertir que, tractant-se d'un conflicte conegut des de feia anys, hauria estat convenient tenir una previsió econòmica. Creu que s'hauria pogut fer, i no es va fer, aquesta previsió econòmica?
0: Doncs evidentment que sí. Jo entenc, i el nostre grup entén, que amb una sentència en ferm des del 2018 tenim 19, 20, 21, 22, 23 eleccions, 24, 25, 26 i l'any que ve. Doncs fins a l'any d'avui, i estem parlant de 8 anys. En 8 anys es podia haver fet una previsió econòmica anualment amb els pressupostos, o d'aquells ingressos que rebem, ja sigui, perquè clar, hi ha coses que no podem agafar diners per poder pagar una multa, però sí que pots passar al romanent, i un cop el tens al romanent pots fer el pagament de la multa. Per tant, crec que han tingut temps suficient, tant uns com els altres, de fer un racó, que no han fet, i que ara ens toca demanar un crèdit per la totalitat, i a més pels interessos, pels interessos dels gastos de pagar tard.
1: Parlem d'una indemnització d'uns 2,2 milions d'euros, s'han d'afegir els interessos, que superen els 3 milions d'euros. Per tant, doncs, com s'explica a la ciutadania que una factura d'aquesta magnitud no estigués prevista?
0: Home, doncs si jo hagués estat a govern, no l'hagués hagut d'explicar, perquè directament nosaltres haguéssim aplicat el que t'he dit. Quan hi ha una sentència, que sigui del meu govern, del govern anterior o de fa tres governs, perquè realment han passat molts anys i podien haver passat molts governs per aquí, el que s'ha de fer és prevenir. Jo no ho hauria d'explicar, ja t'ho dic ara. Nosaltres aplicaríem també el que és l'economia que tens tu. Quan a tu et falten diners, el que fas és retallar del teu pressupost. Doncs hauríem de fer això, fer un recull, retallar pressupostos. A veure, el que no s'entén és que amb el primer any de mandat de FEM ens van a pujar l'IBI un 10%. Aquest 10% és molt més del que s'ha parlat ara, i no hem guardat res de res. Per tant, jo crec que és molt difícil d'explicar a la ciutadania, doncs, que sabent des de fa molts anys que tens una espasa sobre teu que caurà tard o d'hora, doncs no posis res per parir el pal, no?
1: Per tant, més enllà de buscar ara una solució per pagar aquests 3 milions d'euros, creu que cal determinar per què no es va resoldre abans, o qui tenia la responsabilitat de fer-ho? De demanar responsabilitats?
0: Jo ho vam dir amb el seu dia, qui tingui responsabilitats les haurà d'afrontar, evidentment, perquè ja se sap que estan doncs, que hauran de donar explicacions legalment, però clar, tu ara et trobes el problema i s'ha de fer front ara, has de pagar ara, has de tenir mires de ciutat ara. Per tant, jo em centraria més en com podem fer-ho, que és mitjançant aquest crèdit al Ministeri d'Hisenda, que també ens obliga a fer un recull, una aportació anual del 10% del pressupost per assegurar el pagament, que és lògic, és que qualsevol que hagi demanat un crèdit ja li diuen muy bien, yo le dejo el dinero, usted me lo va a pagar, ¿cómo me lo va a pagar? ¿Qué tiene? ¿Qué me asegura a mí que lo voy a cobrar? Pues hombre, esto es lo que de eso nos tenemos que encargar ahora, de intentar lo primero que nos lo den, y lo segundo que nos lo den con una cuota que podamos hacer frente como ayuntamiento, y que nos repercuta pues a todos los vecinos en realidad.
1: Peça important és aquest finançament. Ara vostè apunta al Ministeri d'Hisenda, de fet es va comentar en el ple, de fet el pla d'ajust econòmic contempla doncs aquesta via per aconseguir doncs, un préstec per part del Ministeri d'Hisenda i retornar-lo en un termini, es va parlar en el ple municipal, d'uns 15 anys aproximadament. Vostès hi estan d'acord? Van aprovar a favor d'aquest pla d'ajust econòmic? Per què considera que aquesta és la millor opció?
0: Bueno, nuestra posición evidentemente es apoyar, arrimar el hombro para salir de esta situación, y lo que se nos pide es un plan de ajuste. En esta, o sea, hay que pedir el crédito, pero te piden un plan de ajuste, evidentemente, para que puedas cumplir con los plazos, ¿no? Nosotros no somos de subir impuestos, lo hemos dicho, lo hemos mantenido, lo hemos dicho en todos los presupuestos a lo largo de toda esta legislatura, y evidentemente cuando yo estuve anteriormente también. Pero en el caso del Atrium nos encontramos ante una situación extraordinaria derivada de una sentencia en firme y que hay que cumplir. Nosotros seguimos trabajando, tenemos varias reuniones para ver todas las opciones que hay sobre la mesa para que el impacto sobre nuestros vecinos sea el menor posible, y así lo haremos hasta que lo consigamos.
1: De fet, vostè en declaracions a l'emissora municipal en va ser clara, va dir que no volien que aquesta sentència repercutís en els serveis ni els costos, ni tampoc en pujades d'impostos a la ciutadania. Aquesta és la principal línia vermella del Partit Popular davant d'aquesta situació, d'aquest cas?
0: Home, és una línia vermella la pujada d'impostos, això està claríssim, nostra des de sempre. També és cert que no hem volgut mai tocar el remanent, y también hemos dicho que ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Hasta claro que el que no pot ser tampoc, Jordi, en tema és que dir, no quiero que suban impuestos, no quiero recortar el presupuesto, no quiero que se quiten servicios, no quiero que no sé qué, no cuánto, no quiero, pero pagar tengo que pagar. Per tant, entre tots hem de buscar la manera, ja no només de no perdre serveis, però sí d'intentar, doncs, no a la pujada d'impostos, sí a trobar aquells diners que al final, en principi són 225.000 euros a l'any, perdó, que podem rescatar del pressupost. Aquesta serà la nostra mira, el que nosaltres volem i el que nosaltres estem disposats a fer i a treballar amb l'equip de govern i amb la resta de grups de l'oposició per tal, doncs, de donar sortida i resposta a aquest problema que és imminent i que per tant necessitem fer front ara, no dintre de 3 ni 4 anys, sinó ara.
1: Si el pla d'ajust obligués, fem un supòsit, obligués a contenir la despesa, quins serveis o polítiques considera que haurien de quedar absolutament protegits?
0: Home, evidentment els serveis socials haurien d'estar protegits, evidentment. Els col·les totalment, educació protegida. Haurien d'anar més enllà, doncs, poder per nosaltres gastos superflus que poden ser, doncs, arrel de festes, fires... no d'importància, entén-me, sinó que, bueno, doncs, de vegades es fa segons quines festes, amb segons quins elements que per nosaltres, doncs, són exagerats, com pot ser la fanalera. Evidentment, nosaltres ja la vam criticar en el seu dia, no entenem aquest gasto tan enorme de 150.000 euros el primer any, Després 15.000 euros per la carrossa que portava. Són coses que nosaltres, com a grup popular, això no ho entenem. I això no vol dir que no ens agradi a Nadal o que no estiguem d'acord que s'hagi de fer una festa per Nadal pels nanos. És a dir, entenem que es pot fer una festa de Nadal, però amb recursos més econòmics. Perquè al final, tot el que tu posis en una determinada festa no ho tens per altres festes o per altres actes o per altres ajuts. Per tant, aquí nosaltres sí que haguéssim estat més comedidos en el gasto.
1: S'ha creat una comissió informativa especial, de fet va ser una proposta de Som Sant Andreu en el ple municipal, que es va aprovar per tots els partits polítics, crear aquesta comissió informativa especial. Ja hem tingut reunions amb aquesta comissió informativa. Què espera el Partit Popular d'aquesta comissió i de la primera trobada que ja la van fer fa uns dies? Crec que hi ha prevista una altra trobada, però què espera el Partit Popular d'aquesta comissió?
0: Home, principalment el que esperem, o el que se'ns ha demanat, és aportar idees de com afrontaríem aquest pagament, de què manera podem fer efectiu el pago. Pues cada uno en su medida pues aporta sus ideas. No voy a ser yo quien diga las ideas, porque creo que el alcalde lo quiere hacer público en el pleno, quiere transmitir lo que se habla en las comisiones informativas al plenario y a la ciudadanía, y entiendo que es lo correcto, porque así, eso sí es un ejercicio de transparencia. Pero yo creo que al final todos los que estamos ahí, todos los representantes de los grupos municipales, lo que queremos buscar es una solución que afecte lo menos posible al ciudadano. Es decir, nos encontramos con que también tenemos un presupuesto por ver ahora en octubre y unas ordenanzas que nos obligan a subir un 5 o un 7% el capítulo número 1, que es el sueldo de los funcionarios. Y claro, ese tanto por ciento habrá que sacarlo de algún sitio. Entonces, si a eso le sumamos pues que tenemos esta multa y no se quiere tocar en nada el presupuesto, pues evidentemente tenemos un problema. Yo creo que al final, la finalidad de esta comisión, más que pedir explicaciones, porque entre nosotros no, en esa primera reunión no se han pedido explicaciones, es más intentar aportar ideas que puedan ayudarnos a tener ese dinero para poderlo pagar, ideas que se representen un ingreso inmediato y no un ingreso a largo plazo, porque hay grupos que han presentado ideas pero que realmente requieren de un tiempo, y por lo tanto sí, tendrás unos ingresos, pero en 2, 3, 4 años esto no nos sirve para ahora, ¿no? Yo creo que estamos todos en la misma senda, con el foco en el mismo sitio, que es intentar ajustar presupuestos de manera que también podamos entrar pues el pago de esta multa.
1: Una cosa, suposo que és trobar la fórmula per pagar aquests 3 milions d'euros, i una altra és saber com s'ha arribat fins aquí. Considera que aquesta segona part encara està pendent d'explicar de com s'ha arribat en aquesta situació? O quines són avui en dia les principals preguntes sobre el cas Atrium, que Sonia Aranda, del Partit Popular, portaveu del Partit Popular, considera que encara no han obtingut una resposta?
0: Mira, informació en tenim molta. De vegades, massa. Perquè, a més, es solapen dates, ¿vale? Llavors, és com que tu tens el teu esquema al cap, no?, de com va anar, i es solapen dates i dius, com és possible que si tinc una sentència el 2018 i hi hagi una reparcel·lació nova el 2021? Vull dir, clar, és complicat. Tothom, el primer que et diu és, bueno, és un cas complicat, i evidentment és així. No sé fins a quin punt, Jordi, perquè responsabilitat política podem demanar, és a dir, bueno, doncs això es va fer, no va sortir bé, ara d'això tenim una sentència, i a lo millor si hagués estat aquell partit ara governant, doncs tindrien doncs una repercussió diferent, no?, diem, de la que tenen ara. Però també és cert que el que jo és el que penso, i el meu grup pensa igual, és que un cop afrontis el primer problema, que és pagar aquests quasi 3 milions d'euros, doncs ja veurem què fem, però de moment hem de buscar una sortida per fer front, perquè no continuem pujant els interessos, perquè no estiguem sobrecarregant més a sobre dels nostres veïns, a la seva esquena, doncs en aquest cas aquesta multa o una pujada d'impostos que venim tenint des de fa 3 anys anualment, que no ha fallat, vull dir, ja portem, no sé si és un 16,5 o un 17,5 des de que va començar FEM. Per tant, bueno, si hem de fer, si s'han de carregar impostos que tinguin una finalitat, és a dir, perquè hi hagi un motiu, perquè si et poses a pensar aquest 2,8 que s'ha plantejat al pla d'ajust com a garantia és molt menys que una de qualsevol de les pujades que ens ha fet fins ara FEM, i no tenim un duro, vull dir, no tenim res recollit, no tenim res apalancat perquè això havia de venir. Jo vaig a lo de sempre, s'ha de tenir certa previsió, i és igual que ho fas tu a casa teva. Jo crec que aquí ens ha fallat una mica els dos partits.
1: Li va sobtar l'abstenció del PSC al pla d'ajust econòmic?
0: Pues mira, t'haig de ser sincera, t'haig de dir que sí que em va sobtar, perquè jo vaig entendre que la situació que teníem, més enllà d'una rivalitat política que podria haver-hi entre FEM i PSC, doncs s'havia d'afrontar amb mires altes, és amb possessió de ciutat, no?, de govern, de la responsabilitat que tenim com a regidors i representants del poble, i per tant ens havien d'enfrontar tots a una aquest problema. Com et dic, ja veurem després què fem, però ara, ara tenim el problema i ara s'ha d'afrontar, no? No perdrem temps en veure qui ha tingut la culpa. Ja es depuraran responsabilitats si s'han de depurar. Entenc que havíem d'estar tots aquí, en aquest punt.
1: Creu que amb aquesta comissió es pot aconseguir aquesta, aquesta unitat dels diferents partits polítics?
0: Jo crec que sí. Sí, sí, sí. Jo estic convençuda, i potser sóc massa optimista, eh? Però estic convençuda que sí. Que si tots, almenys amb la comissió, es veu que tothom el que volem és aportar, vale? Aportar per donar solucions, per ajudar, pel que sigui. Però sempre en positiu. I crec que sí, que si tots posem de la nostra part, i aquí també poso a l'equip de govern, evidentment, perquè la seva proposta ja la sabem, per tant aquí no hi ha més propostes per part de govern, del govern de FEM ni de En Comú Podem, no hi ha propostes. La que hi és la que hi. Llavors som la resta, els que hem de fer propostes per tal de donar una solució, una viabilitat a aquest problema, que és una mica irònic, perquè clar, yo me llego, me lo encuentro aquí y dices, pues venga, si no quieres el 2,8, dime qué es lo que vas a hacer para ayudarme a hacer esto, ¿no? Y tú dices, vale, pues venga, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a intentar sacarlo para adelante y vamos a intentar que no vuelva a ser el vecino el que lo pague todo, ¿no?
1: De fet, el govern sí que en el ple de setembre sí que va demanar la unitat dels grups partits polítics davant d'un problema que considera de ciutat. Vostè també ho ha definit avui en aquesta entrevista. És una qüestió de ciutat i que s'ha de resoldre entre tots.
0: Sí, ho entenem així, perquè al final és un problema que afecta a tots i totes els veïns de Sant Andreu de la Barca.
1: Vostè també va expressar el desig de que el pagament permeti tancar definitivament el conflicte. Creu que realment, o estem realment ara davant del principi del final del cas Atrium, o encara ens queden més capítols?
0: Jo espero, desitjo i prego perquè estiguem al principi del fin. És a dir, que això no tingui més pròrrogues de problemes, perquè al final, si no, no se'n sortirem. Vull dir, aquí hem de mirar endavant perquè ningú no pot fer un pas enrere, no? I hem de tirar endavant i hem de sortir cap endavant, però també espero i desitjo que amb el pagament d'aquesta sentència, doncs, d'una vegada per totes es facin les coses com s'han de fer per tal de que això no torni a succeir. I, evidentment, com hem parlat alguna vegada, avui dia això no hagués passat, perquè potser és per la casuística, perquè s'ha viscut abans. Avui en dia, per fer qualsevol actuació al carrer, no es fan un avançament d'obra, sinó que fins que no tens fins l'últim permís, paper i pagat, no es fa res. I de vegades diem, és que, claro, és que l'administració és lenta. Bueno, pues tiene un sentido que sea lenta. Es decir, todo paso a paso que esté bien hecho para que luego no tengamos este tipo de problemas.
1: Una vegada resolta la qüestió judicial, quin futur voldria per al centre comercial Atrium?
0: Bueno, yo básicamente, claro, es que el centro comercial, por llamarlo de alguna manera, claro, ahora mismo está en ruinas. Quiero decir, ahí hay que invertir y no sé hasta qué punto valdría la pena mantener una estructura, rehacer todo lo que serían los bajos, mantener el parking, pero rehacer lo que se supone que son tiendas, donde estaba el plantaciones y demás, ¿no? Darle vida, eso tiene que ser, no, eso es, de hecho, es nuestra cara de entrada a San Andreu. Por lo tanto, hay que darle vida, hay que darle movimiento, hay que promocionarlo para que todas aquellas empresas que quieran puedan pues establezcan aquí, que sean llamativas, que sea una buena visión de San Andreu en su entrada por la carretera de Martorell. Quiero decir, el espacio lo tiene, por lo tanto, es ponerlo en marcha, es algo que tiene que atraer no solo el comercio a San Andreu, sino que también sea un referente como lo tenemos en otros pueblos, como puede ser un Esplau, como puede ser las Boleras de San Vicenç, pues tener también aquí un referente en San Andreu que sea que digas, oye, mira, vámonos a tal sitio, ¿no?
1: Quin paper creu que podria tenir la recuperació d'aquest espai en la dinamització comercial i econòmica de Sant Andreu de la Barca?
0: Total, total, te lo he avanzado ahora mismo. Quiere decir, en el momento en el que esto se establezca como bien centro comercial, como un centro de ocio, como un centro que se ponga en marcha, evidentemente esto traerá a San Andreu la movilización del comercio, un ingreso extraordinario, evidentemente, porque se circulará, porque la gente se quedará aquí, porque vendrán de otros sitios a hacer el gasto aquí. Esto es lo que mueve la ciudad al final, ¿no? Que nuestro comercio fluya, que no se vea abocado a cerrar, porque a veces parece mentira, ¿eh? Pero lo que es como cuando tienes un bar y al lado otro y al lado otro bar, hay para los tres. Pues aquí también puede ser lo mismo. Tú puedes tener un comercio en el centro del pueblo y aquí en el centro comercial, y vas a atraer más gente, ¿no? No va a haber una competencia desleal, sino al revés, sino intentar que eso favorezca que el comercio esté vivo.
1: Després de més de 20 anys de conflicte, què s'ha de fer perquè el sector 21 deixi definitivament de ser un problema i es converteixi en una oportunitat per la ciutat?
0: Pues lo primero es pagar. Esto es lo primero. Pagar la multa, pagar esta sanción, que el ayuntamiento vaya devolviendo este crédito al Ministerio de Hacienda mediante ajustes presupuestarios, y luego a partir de aquí pues tienes que hablar con todos los propietarios, hacer esta reparcelación útil, viable, que los propietarios de, porque no solo está el Atrium, hay muchos más negocios, pues puedan abrir sus puertas a otros sectores, que no, es que no han podido tampoco, o sea, no les puedes dar una licencia de apertura porque estás en una zona que está bajo litigio, que no está reparcelada, que entonces va a repercutir favorablemente, por supuesto, a San Andreu de la Barca y a sus vecinos, porque tendrán más servicios, y sobre todo también esperamos que a estos empresarios, porque puedan recuperar todos estos 20 años de pausa, que tampoco creo que estén demasiado contentos, ¿no?
1: Tornem al curs polític. Fins a quin punt creu que el cas Atrium condicionarà el que queda de mandat? El que queda de legislatura?
0: El que queda de legislatura, pues, hombre, seguro que es recurrente, porque es un tema como muy, muy, muy sucos, ¿no? Para según qué grupos municipales, seguro que es un tema recurrente. Que eso no quiere decir que nosotros no vayamos a decir nada, ¿eh? Quiero decir también que el debate político está ahí, evidentemente. Si se nos pregunta, nosotros contestaremos, ¿no? Sí, puede llegar a marcar. Pero bueno, tú piensas que la gente tiene muy mala memoria, ¿eh? Yo la primera. Entonces son cosas que hoy las vives intensamente, se le da una solución de una manera u otra y luego se olvida. Y ya dentro de 6 meses o 7 meses, cuando la gente vaya a votar, no se acuerda del caso Atrium, porque nos hemos echado, como te decía, las manos a la cabeza por 2,8% del IBI y llevamos un 17,5%. O sea, quiero decir, la gente tiene muy poca memoria. Bueno, pues será otro tema más de los que podamos hablar o debatir a la hora de mantener, pues yo que sé, un debate de candidatos, por ejemplo.
1: Tot apunta que al mes d'octubre es debatran les ordenances i els pressupostos municipals, com ja ha succeït en els dos darrers anys. Com està aquesta situació?
0: Hombre, pues se prevé mejor. Mira, dentro de todos los problemas que tenemos, se prevé mejor. Porque, si recuerdas, el año pasado nos dieron los presupuestos y las ordenanzas con 48 horas de antelación al pleno para aprobarlos. Y este ya tenemos mañana la primera cita para hablar precisamente de ordenanzas, presupuestos, junto con el interventor. Quiero decir que, oye, fenomenal, vamos muy bien por aquí. Vamos muy bien por aquí, porque esto sí que es transparencia y querer la más tesa. Esto es la más tesa. Decir, mire, señores, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero hacer, y a partir de aquí, gracias al problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, vamos a mirar juntos el presupuesto. No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Yo soy muy optimista, ya te digo. Entonces, hay que buscarle lo bueno a este problemazo que tenemos, es que todos vamos a intentar, entre todos, sacar unos presupuestos y unas ordenanzas que, como parece que no me quiero volver a repetir, pero que sean buenas para nuestros vecinos y que no sobrecarguemos en la parte impositiva.
1: Per tant, creu, o si es desprèn de les seves paraules, que aquest cas Atrium ha fet que la relació entre govern i els partits de l'oposició vagi millor?
0: Para mí es mi sensación, la verdad, sí. Es mi sensación de lo vivido desde el pleno pasado a la fecha. Hay más comunicación, hay más predisposición por parte del equipo de gobierno de que interactuemos, de que colaboremos, de que aportemos soluciones, de que, hombre, pues todo esto hasta ahora no lo teníamos. Si es debido a lo del Casatrium, yo es que me parece que sí, que viene más por ahí, porque también entiendo que el gobierno quiere apoyos para no tomar una decisión unilateralmente, evidentemente. Y nosotros no estamos negando nuestro apoyo, pero sí que es cierto que queremos por lo menos intervenir y saber cómo y de qué manera se puede hacer que no sea automáticamente una subida de impuestos.
1: De cara als pressupostos i ordenances, un dels objectius del Partit Popular és que no hagi la pujada d'impostos.
0: Sí, como siempre, como cada año. Nosotros no somos pro subida de impuestos, creemos que es mucho más viable pues hacer un ejercicio de seguimiento del presupuesto, de todo en general, tanto las ayudas, las partidas que van a ayudas de servicios sociales, como las partidas que van para mejora de lo que es el iluminado, el asfaltado, los colegios, los jardines. Creemos que un seguimiento estricto del presupuesto y que sea un presupuesto contenido es mucho más efectivo que una subida de impuestos lineal.
1: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gràcies per acompanyar-nos en la primera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, una ronda d'entrevistes que finalitzarà doncs, amb l'inici de les eleccions municipals del maig del 2027. Ja queda menys.
0: Sí, sí, creo que además y bueno, con toda la fuerza del mundo, con toda la carne en el asador y por supuesto que aprovechen también nuestros vecinos a hacernos llegar todas sus quejas, propuestas, lo que ellos necesiten, que ya tenemos menos tiempo. Y sobre todo, Jordi, muchas gracias por la invitación, es un placer como siempre.
1: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gracias por acompañarnos a l'Espai de Portaveus.
0: Gracias.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
2: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
2: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
2: sí,
1: amb l'alcalde.
2: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
2: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
2: I tant. Ara Són tantes que no em ve una concreta que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i, com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
2: assisteix
1: assemblees
2: a totes les
1: de barri,
2: assemblees,
1: a part
2: sí.
1: La del seu barri,
2: correcte,
1: no?
2: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
2: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: També el regidor de joventut,
2: sí, exacte.
1: Tant, aquí també hi va assistir.
2: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
2: no?
1: A través del WhatsApp.
2: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
2: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
2: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
2: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
2: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre
2: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre
2: al meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
2: que anirem, saltem de setmana i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre
2: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Campreses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre
2: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre
2: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir, o fins i tot fer propostes, no?
2: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
2: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: I ara tot seguit en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
0: Continguts en xarxa. L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda de nou. Què tal?
4: Doncs molt bé, Pili, aquí sempre estem bé.
3: I tant. Avui volem parlar, però, d'alimentació, però sobretot de com ensenyar pares i mares a alimentar millor les seves famílies, perquè estàs a punt de començar un curs, per tant, aprofitem-ho, expliquem-ho.
4: Doncs sí, ja fa anys que em faig, de fet, diria que fa ja 11 anys que imparteixo aquest curs, però que ha anat evolucionant al llarg d'aquests 11 anys, de com iniciar l'alimentació complementària. De fet, en els últims anys han canviat molt les recomanacions i moltes famílies, doncs, van una mica perdudes, no? I perdó per l'expressió, però doncs no sabent si oferir un triturat, què posaria el triturat, si li han de donar sòlid, què pot menjar, si podem incloure els fruits vermells ja, o hem de retardar el seu consum...
3: Clar, és que realment és complicat. I aquí, ara, deixa'm posar-hi cullerada. Jo els meus ja fa uns quants anys que ja mengen sòlid, diguéssim, però, sobretot, m'hi vaig trobar que, a part de la infoxicació, no?, que parlem sempre de tantes coses que ens arriben de tants inputs, tens les padrines, les iaies, les àvies, que també hi foten cullerada.
4: L'entorn.
3: I l'entorn, sí.
4: L'entorn moltes vegades moltes vegades no, ho fa amb tota la bona intenció, no? Però posa molta pressió. Clar, és un moment nou, no? O sigui, que venim de lactar, que moltes vegades és molt còmode, sobretot si fem lactància materna, no? És com vas amb, jo sempre deia, vaig amb el menjar a sobre, o sigui, podem anar on vulguem, que jo porto el menjar a sobre, no? És molt còmode. Comencem una etapa totalment nova, que les expectatives són molt altes, i tot el que s'allunya l'expectativa de la realitat, tot aquell buit és frustració, malestar, culpabilitat. Si a sobre tenim aquests missatges de la veïna, de les padrines, de jo ho vaig fer així, mira que bé que estan, i aquestes frases, no?, que al final... doncs clar, ens posen pressió. Llavors, clar, la primera recomanació és no escoltar ningú, I jo, les, sobretot a les mares, mira que he de dir, Pili, que en aquests 11 anys també he vist una evolució en les persones, o sigui, que venen als meus cursos, i he de dir que ara podríem dir que un 50% són pares, ja.
3: Déu-n'hi-do, que bé, sí. Com m'alegro.
4: Sí, perquè tenen una, perquè tenen més implicació amb, bueno, amb totes les tasques, no? I a més també perquè sol ser quan agafen el seu permís de paternitat.
3: De paternitat. Ah.
4: L'inici de l'alimentació complementària, que sol ser sobre els 6 mesos, no? Clar. Per tant, ja s'ha acabat el permís de maternitat, no? Per les mares, i comencen els pares. Per tant, també, doncs, és un moment en què són ells qui inicien aquesta, en molts casos, aquesta alimentació complementària. Doncs en aquests anys doncs les mares, no, que han tingut sempre tanta pressió, una de les recomanacions que els hi dic és utilitzeu la vostra intuïció. Val? I dic mares més que pares perquè és algo genètic, això, no? És aquella, allò que sembla que t'hagin dit que el teu fill o filla hauria de menjar de tal forma i tu te'l mires i dius, algo no està encaixant, no? Doncs aquesta intuïció és molt important i se'ns oblida quan ens arriben tants missatges de fora, inputs, els professionals sanitaris, ara se'ns sumen les xarxes socials, no?
3: Sí.
4: Ostres, tenim tanta informació que al final acabem fent coses que una mateixa mira i diu, per aquí no és. Uh-huh. I per tant, doncs, a part de tenir molta informació, perquè al final l'objectiu d'aquest tipus de curs és donar informació, no? O sigui, jo sempre dic que el mètode és tenir informació, poder de decisió i sentit comú. I amb aquestes tres coses, iniciar l'alimentació complementària. Que des d'aquí també recordo que l'alimentació complementària complementa a la lactància. Si fos substitutiva, no es diria alimentació substitutiva. Per tant, complementa amb aquells nutrients que potser a partir dels 6 mesos doncs, els bebès necessiten una miqueta més i per tant hem d'incorporar. Però no és als 6 mesos i un dia que ja tenen aquestes necessitats, és progressiu. I per mi, realment, aquest inici d'alimentació complementària no és per a que els nens i nenes mengin, és per a que els nens i nenes aprenguin a menjar. I això és molt important, no? Com interactuen amb el menjar, quines sensacions tenen entorn al menjar, si és agradable aquell moment o no, perquè si és agradable ho voldran repetir, si no, tancaran la boca i no voldran ni seure la trona, no? Per tant, buscar aquest entorn doncs, molt agradable per a ells i elles, per nosaltres també, doncs, perquè aquest inici de l'alimentació complementària sigui doncs, el millor possible, amb una bona relació amb l'alimentació. Llavors, amb aquests cursos parlem d'això, no? Parlem de que no hi ha un millor mètode per o sigui, no hi ha un millor mètode per excel·lència, sinó que al final tots els mètodes es poden adaptar a totes les famílies. I tots els mètodes, tot i que n'hi ha alguns que donen sí més autonomia a la nena, com són els sòlids, no? Com és el baby led weaning, també els triturats es poden oferir amb autonomia, no? I això és una mica el que explico, no? Que al final sigui la família qui triï en funció de com es sent, no? Hi ha famílies que em diuen, jo no em sento preparada per donar sòlid. Doncs comencem amb un triturat, que no passa res, però què hem de fer perquè després aquest nen o nen acabi menjant sòlid, no? O no? Hi ha famílies que diuen, no, jo vull començar amb sòlid. Doncs què hem de fer per començar amb sòlid i que sigui segur? Per tant, doncs aquest curs és no només explicar què hem d'oferir, sinó com preparar els àpats, quins mètodes podem utilitzar, no? I sobretot doncs, que els nens i les nenes aprenguin a menjar d'una forma segura i d'una forma doncs, agradable, no? Uh-huh. Perquè menjar és un plaer.
3: Clar, i a més això, a part de la cosa física d'alimentar-se, no? De glutir, uh-huh. Crear un entorn uh-huh. que sigui un experiencial també, no? Uh-huh. Per als nens i nens, per les famílies. Això que tu sempre expliques i que també expliques al llibre, a més les impressions, no? Uh-huh. Que comença des de la primera infantesa, no? Des dels bebès.
4: Exacte.
3: Per aquesta pressió que també tenim els pares i les uh-huh. mares. De menja, acaba tu, no embrutis. Uh-huh. No?
4: Sí, netejar tant contínuament la boca amb la cullera, no? Amb el, saps? Vull dir, deixa que s'embruti. Que... Ah!
3: Clar, clar.
4: Llavors, sí, crear que per mi és molt més important, crear aquest entorn agradable, perquè després, quan aquest nen o nena tingui 6 anys, doncs arribi a taula i si hi ha alguna cosa que no li agrada ho pugui dir amb llibertat, no m'agrada, no tinc gana, i sàpiga identificar realment què li està passant davant d'un àpat sense muntar un drama.
3: Clar.
4: Que això, si teniu bebès molt petitets, als 6 anys ho agraireu.
3: Clar. Per tant, És un curs per pares i mares, és a dir... No?
4: És un curs per a famílies. A vegades també venen padrines. Clar, vull dir, al final és un curs per a aquelles persones que s'han d'ocupar, d'alimentar, no? d'oferir l'alimentació complementària als nens i nenes.
3: I què, les padrines i són més receptives o no?
4: Les que venen, sí.
3: Les que venen, sí. Normal.
4: Les que venen ja venen amb aquest esperit d'aprendre, que cada vegada de digui doncs, això, que ens costa menys dir jo ho vaig fer d'una forma, però ara doncs, hi ha una altra forma.
3: És que eren altres temps.
4: Sí, però vull dir que...
3: Hi havia altres productes, tot era diferent.
4: Que es veu aquest, no? De dir, ja no repetir tant el jo vaig fer així i això és el millor, no? Sinó a veure quines altres formes hi han i sumar-se, no? Perquè aquí estem per sumar.
3: La preocupació també és de temps, vull dir, temps de rellotge, dels pares i les mares.
4: De 6 mesos un dia, i han de començar, i doncs, el curs explico que moltes vegades hi ha bebès amb 8 mesos que encara no estan preparats, i per tant hem d'esperar, perquè si obliguem a menjar quan un bebè encara no està preparat, doncs hi pot haver problemes. Òbviament, al curs expliquem què és estar preparat i què és no estar preparat, perquè tampoc allarguem si ja podem començar a incorporar aquesta alimentació complementària.
3: I escolta, quina pressió hi ha de la indústria per a segons quins aliments, perquè també

0: muy sensibles. Entonces, pues bueno, es muy importante el tema de, por ejemplo, que tengan que llevar, por ejemplo, el chaleco, ¿vale? Por ejemplo, el VMP dan puesto el mínimo 15 años. Lo veo bastante correcto, ¿no, Joel?
1: Sí, abans d'entrar amb el tema de patinets i bicis, m'agradaria preguntar-te que un dels canvis més destacats és que els conductors s'hauran de reduir almenys 20 km per hora respecte del límit de la via quan avancin un ciclista. Com afectarà aquesta norma a la conducció i als futurs conductors?
0: Ai, Joel, ahí, claro, es que ahí pueden haber discrepancias, pero claro, a ver, yo manteniendo una buena distancia de seguridad, a ver, puedo... Yo entiendo que cuando tráfico lo ha hecho es porque ha valorado que es lo correcto. No voy a yo a discrepar en una norma que ha puesto tráfico. Quiero entender que es correcto.
1: Després, entrant en el tema dels patinets elèctrics, com comentaves, que vosaltres la forma correcta que li anomeneu és UVMP, si no m'equivoco, passen a tenir una edat mínima de 15 anys i casc obligatori. Creieu que hi ha prou coneixement entre els joves sobre les normes que han de complir?
0: ¿Hasta qué punto un joven con 15 años sabe de normas cuando todavía, por ejemplo, no ha pasado por una autoescuela? Es una edad un poquito, quizás a lo mejor, temprana, no habiendo pasado algún tipo de formación, ¿no, Joel?
1: ¿Com us afecta el tema dels patinets elèctrics tant a nivell d'ensenyar als alumnes com a nivell de circulació a Sant Andreu de la Barca?
0: El tema de Sant Andreu de la Barca, nosotros, claro, nosotros tenemos nuestra formación a nivel teórico-práctico, que evidentemente la mayoría de todo cliente que viene aquí, el primer permiso es el permiso B, es el que va para el turismo. El turismo tiene la edad mínima de 18 años. Entonces, claro, evidentemente con 18 años tú ya tienes, Joel, vamos a decir, un poquito de madurez para poder entender todo, la normativa de tráfico, que ojo, que 15 años también, lo que pasa que el tema de 15 años que no pasas por la autoescuela, nadie te ha dado una formación previa. El chico, la chica que va con 15 años circulando por una vía pública, ¿hasta qué punto sabe de normativa, por ejemplo, cómo interpretar un cruce, cómo interpretar un giro, cómo interpretar una preferencia?
1: Clar, després, parlant de motoristes, els motoristes en aquest canvi de la DGT hauran de portar guants en vies interurbanes i calçat tancat en totes les vies. Són mesures que els alumnes de moto estan rebent bé?
0: De hecho, Joel, cuando tú ya te tienes que hacer prácticas, ¿vale?, tanto en circuito cerrado como en circuito abierto, ya es de obligado cumplimiento para las prácticas y para el examen llevar guantes, llevar protección adecuada, llevar calzado cerrado. Todo esto ya se realiza a nivel de autoescuela y de examen.
1: Es decir, que sería implementarlo al carrer.
0: Correcta, correcta.
1: Aquesta nova normativa dona més protagonisme als usuaris vulnerables, com vianants, ciclistes, motoristes, usuaris de patinet, com comentàvem. Creieu que cal canviar també la manera com s'ensenya a conduir per posar més èmfasi en aquesta convivència amb els usuaris vulnerables?
0: Yo creo realmente que hay que tener especialmente atención con el tema de todo usuario que es vulnerable, evidentemente. Es un tipo de usuario de la vía que evidentemente tiene más riesgo de patir un accidente. Entonces sí que es verdad que hay que tener especialmente atención con este tipo de personas, y claro, el resto de usuarios de la vía tiene que tenerlo muy en cuenta, porque evidentemente tener un accidente, aunque sea pequeño, evidentemente con este tipo de usuarios puede ser mucho más peligroso lo que es el resultado final de el pequeño o un accidente un poco superior.
1: Els professionals del sector també alerten de la importància que els conductors coneguin bé les normes i les apliquin correctament. En aquest sentit, consideren que la formació i la conscienciació continuen sent eines fonamentals per reduir els accidents i millorar la convivència entre els diferents usuaris de la via.
2: I després d'aquestes informacions d'àmbit local, d'àmbit de Sant Andreu de la Barca, passem ara a l'espai del Dial Interior.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com estàs, Ramon?
5: Hola, Sergi, molt bé.
4: I avui tenim un programa potent.
5: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de feia temps i, goita, ha arribat el moment.
4: Ha arribat.
5: El tema és la fe. I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
4: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
6: Molt bé. Molt bé.
4: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
6: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant, i una frase de l'Antoni Blai, que per mi defineix perfectament lo que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot lo que passava per dintre nostre de la consciència, i deixant estar d'altres aspectes que poden ser dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe. L'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre el que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
4: I podem donar voltes. Josep, com ho veus?
7: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi, és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? En Francesc Torralba diu que les creences no són certeses, sinó actes de voluntat, eh? Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I aquesta fe el que provoca és moviment, no? I, per tant, també compromís davant del món en què vivim.
4: A mi m'ha agradat molt... No la coneixia, Ricard, aquesta definició de fe del Blai, però està molt en la línia de la meva mirada sobre la fe. I jo sempre ho explico com si tinguéssim... Una persona està en un lloc on hi ha una habitació al costat, i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés. No hi té accés, ni tan sols la pot veure, ni pot accedir-hi. Però anem a suposar que darrere aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha formatge. Hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats, des del meu punt de vista. Després de veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, ah, doncs mira, doncs m'ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és no creure-ho. No, mira, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. I hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar. Si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, i la possibilitat per mi més sàvia és, mira, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, però una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat, i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té a veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats, i estarem d'acord en que la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe. Ara us pregunto, què entenem per Déu?
7: Mira, hi ha un... Citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
4: Hombre, per favor. Cerca un centro di gravità permanente.
7: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare.
4: Preciosa.
7: No? Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat, en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que... Per mi no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I, per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta on hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, eh? On fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no?, que parla de la natura com un temple, no?, i que, per tant, el temple, si és la natura, és el món, no? I, afortunadament, el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem... Jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca? On la duem a terme? Doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta?
6: A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe... el més important per mi, la fe, és tal com ho està dient el Josep, que és la fe en Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta al sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges. I és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix. Perquè la fe, o l'evidència aquesta que jo deia, l'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors, hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció. Després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes, en un moment determinat descobreixen alguna cosa per intuïció. Llavors, aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo... De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè, com que estem amb l'atenció tot el dia, amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
4: Mm-hmm. Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció, i encara la lligaria amb una altra paraula. Transcendència. És a dir, per mi la fe, clar, aquí hem parlat de Déu, digues Déu, digues allò que transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais, no? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi, quan la gota s'adona de que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb algú molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència de la naturalesa, miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem, ja hi era abans que nasquéssim, i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia el Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor, i veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que vivim els éssers humans o que entenem com amor, que allò també seria per fer un programa que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla, a la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero, para mí, que és una cosa molt, molt, molt diferent, no? Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
7: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi. I la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que a la natura, el que sempre he intentat, és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquest gust fins i tot sensual per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix, per deformació professional, estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolcesa, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor, i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és, i que si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent, tot això es pot sentir dolçament, i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència.
4: Ricard, l'Antonio Blai parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blai, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
6: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència de lo que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant lo que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors, és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament, però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment alguna cosa, pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir. Estic pressentint alguna cosa que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant a la taula. No se sent de la mateixa manera, però es pressenteix. I això, per mi, és la fe.
4: Mm-hmm. Veuríem alguna diferència substancial? Clar que són paraules, eh? I les paraules cadascú... fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, eh? Però per parlar en propietat, veuríem alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
6: Per mi, molt, molt. Hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe amb Déu és una intuïció que un té de Déu, però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors, aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors, hi ha una barreja de les dues coses. Però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
4: Josep?
7: Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo, en aquest sentit, sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que el meu Déu, no? Que rebo com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet... És a dir, tota la gent que té fe, per mi, formem la mateixa família. Jo m'hi sento unit a tots ells, no em sento exclòs, i per tant no té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millors, no? Doncs si som millors, hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
4: Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu malenteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual des del meu punt de vista significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista, o cap hindú, o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixin. S'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, Clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
6: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència, que deia jo, de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors, no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida. I per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar. Actuar dintre la teva vida, anar en una direcció determinada. Perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi siguin més assolida i ho vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
7: Mm. Per mi la... Com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord. Però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir... i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen i, per tant, saber-los separar per treballar aquesta interioritat, que a vegades doncs, costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? Per compartir totes aquestes... i, per tant, no quedar-te tancat, no sóc o no tinc voluntat de ser un eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenint clar que això és un camí, no... I, per tant, hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
4: Mm-hmm. Jo estic molt d'acord amb vosaltres, i afegiria només una coseta, però també estic en la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinea amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida, però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible de que tot té un sentit, tot té un propòsit, de que és com la imatge de que com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no? D'alguna manera és com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos en última instància el que porta el timó del vaixell, sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe la solem associar a un fet comunitari. Jo us pregunto, la fe s'ha de viure sí o sí a través d'una comunitat o a través d'una tradició religiosa o es pot viure de forma individual?
6: Jo diria, a veure, torno a repetir una altra paraula de Blai, que l'autèntica església és l'església de la comunitat que viuen en contacte amb Crist. Mm-hmm. Independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre de la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior.
4: Mm-hmm.
6: jo crec en la comunitat interior, i això és el que és l'autèntica església.
7: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries, és a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques, que són d'una gran força, i aixecar-se a les 7 del matí per anar a sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després, és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne... és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? Que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs també és un camí personal, no? Que és inevitable i que és bo que existeixi.
4: Uh-huh. Ara parlaves del conreu interior. Aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe? Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball en mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
6: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme. I això és el que ens separa dels altres. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Mm-hmm. Quan traiem les plantes errònies que hi ha dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els altres. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també, equivocadament, ens apropem als altres, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar, amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, amb contacte amb l'exterior, però simplement és una... una tapadera per no viure's per dintre. Llavors, aquest conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que veiem entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
7: En el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan cuidem un hort, doncs intentem treure... tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, ens sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix, per exemple, de converses, no? I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers raigs de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Paniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure doncs, també aquests moments doncs, especials que tenim al llarg del dia, en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los i segur que això ens conreua i ens fa millors.
4: De fet, moltes persones, ara deies, a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
7: Home, jo penso que, com deia abans, a vegades la fe és un do. No tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? Que poden influir, poden fer-nos canviar i que, doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn, no? No cal sempre... A vegades ens farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
8: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors, intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do, o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe i la vivència amb Déu i la intuïció amb Déu i la proximitat amb Déu i la vivència amb Déu és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys que disfrutava de la vida no havia parlat de totes aquestes coses. Llavors, en un moment determinat va haver un treball de la meva vida i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació, però és que a altres se'ls passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida. És a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom, tard o d'hora. No és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
4: Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. Amb 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
8: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre, amb aquest silenci interior. Per mi això és... I veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
7: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard, que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural, i que això, de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem, doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
4: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar, que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Ramon, Josep, Ricard i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
2: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2, o sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
2: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
2: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
2: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també doncs de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
2: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
2: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
2: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada pels veïns. L'espai tindrà 8 elements de joc per a diferents edats i 5 elements de fitness. Les obres de renovació del Parc Salvador Dalí de Sant Andreu del Barca ja estan en marxa. L'actuació transformarà aquest espai del barri del centre amb nous jocs infantil, elements de fitness, nou mobiliari i enllumenat, a més de la renovació mural del parc. L'alcalde de Sant Andreu del Barca, Marc Girivet, ha visitat els treballs acompanyat del regidor del barri del centre, Javier Romero, el regidor d'Urbanisme i Espai Públic, Joan Jansana, i també la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Marc Girivet, l'alcalde, ha situat la reforma dins de l'aposta municipal per actualitzar les àrees de joc de la ciutat.
2: Doncs, primer de tot, que ens fa molta il·lusió perquè continua tot el projecte d'inversió en renovació dels parcs infantils, i un dels parcs que continuarem perquè finalitzi és el parc de Salvador Dalí. Així com a concepte, com sabeu, l'Ajuntament té una prioritat màxima, que és actualitzar aquests equipaments infantils. Fem una inversió que està referida en el pressupost de l'any anterior i, per tant, estem acabant d'executar aquest parc, que a més, després potser la regidora pot donar més detall, té jocs per moltíssimes edats, de 0 a 3, de 6 a 12, per més de 12 anys i fins i tot una zona de fitness amb 5 elements per fer esport, que també ho poden utilitzar majors de 14 anys i persones més grans, i per tant és un parc que té una forma molt allargada i que, per tant, els diferents trams del parc doncs es poden utilitzar per diferents àmbits i per diferents edats.
1: Aquesta idea que t'explica d'aquest parc del Salvador Dalí és una idea que també es podria traslladar d'altres parcs, el fet de que de diferents edats, tant infants com adults, ho puguin utilitzar.
2: Amb aquesta amplitud d'edats, el Parc Salvador Dalí penso que és dels que recull més, diguéssim, aquesta amplitud d'edats. També és cert que el Parc de la Solana, Mercè Rodoreda, també recollirà un ventall tan gran, diguéssim, d'edats que poden utilitzar aquest parc. Però sí, l'objectiu que té l'Ajuntament quan ha decidit invertir a cada parc és precisament aquest, és que el màxim nombre d'infants i de joves puguin gaudir dels espais que invertim i reformem.
1: 14 parcs infantils són els que s'han de reformar. Quins seran els propers?
2: Doncs començarem les obres en breu del Parc de l'Estació, començarem també les obres, o ja han començat les obres, de la plaça 11 de setembre. Per tant, aquests són els objectius. Seguirem amb Salvador Allende, continuarem amb el del poliesportiu, el de la plaça Montserrat Roig, Jardins Montserrat Roig. Per tant, tots vindran ja en reguitzer i esperem que abans que acabi l'any doncs la immensa majoria estiguin ja acabats.
1: Per la seva banda, la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha detallat com serà la nova àrea infantil. El parc comptarà amb 8 elements de jocs dirigits a diferents franges d'edat amb l'objectiu que els infants puguin trobar propostes adaptades a les diferents...

0: activa que ha tingut el regidor de barri Javi Romero amb els diferents veïns i veïnes que han anat proposant que s'incorporés en aquest parc elements de fitness i, per tant, doncs, escoltant aquesta demanda dels veïns i veïnes, s'ha pogut incorporar i fer més complet aquest parc, que té una cosa molt bona, que és que donarà resposta a diferents edats dels infants, des dels més petits i petites fins a els elements de fitness, per exemple, que són a partir de 14 anys. Per tant, dona cabuda a moltes franges d'edat. A més, voldria destacar que FEM Sant Andreu seguim posant la infància, l'educació i el desenvolupament dels nens i nenes al centre de les nostres polítiques locals. I no només això, sinó que també apostem per la dignificació d'espais que històricament estaven abandonats i que necessitaven realment una aposta, una remodelació, i què millor que amb un parc infantil que el que fa és donar vida al barri, donar vida a la ciutat, i que, com deia prèviament, dona resposta a les necessitats dels nostres nens, nenes i de les nostres famílies.
1: La remodelació del Parc Salvador Dalí també incorpora propostes recollides a través de la regidoria de barri del centre. El seu regidor, Javi Romero, ha destacat la importància de veure materialitzada una actuació que considera necessària per a aquesta zona.
2: Bé, jo com a regidor de barri estic emocionat per veure com ja inicien les remodelacions dels jocs infantils del meu barri, que recordo que en el barri del centre comptarem amb 5 renovacions de parcs, i això és una alegria. I veure com el Parc Salvador Dalí, que era un parc que necessitava urgentment una remodelació completa, ja està veient la llum al final del túnel, i no només això, sinó que, com era un compromís del nostre govern, hem pogut atendre a que aquest parc, doncs, sigui un espai de relació intergeneracional, no? I com bé dius, en aquest sentit, fent escolta activa a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes, doncs els veïns i veïnes del carrer Santiago Rossinyol, doncs, es van adreçar a la necessitat de tenir un espai on poder practicar activitat esportiva a l'aire lliure, i així hem recollit aquesta demanda i integrarem elements per fer esport i activitat física en aquest parc.
3: Un parc que aviat ja estarà disponible al 100%.
2: Ben aviat estarà disponible perquè juguin infants de totes les edats, des dels tobogans i els gronxadors, amb elements de joc com l'espai de dribbling, com bé dic, hi ha gent adulta i gent gran amb els elements d'activitat física. Moltes ganes de veure aquest parc ja acabat.
1: Les obres del Parc Salvador Dalí formen part del Pla Municipal de Reforma i Actualització de 14 àrees de joc infantil de Sant Andreu de la Barca. La primera fase ja permet renovar completament 5 espais: Campreses, el Parc de la Colònia, de l'Avinguda del Bosc, el carrer Verge del Carme, la plaça Petita del Palau i la plaça Font de la Roda. En breu començaran les obres del Parc de l'Estació i també han previstes actuacions a la plaça 11 de setembre, Salvador Allende, l'entorn del poliesportiu i els jardins Montserrat Roig.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dijous amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació també a través del programa de l'InfoSap, amb l'actualitat de la ciutat.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs, heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiant, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de polinitzadors i també parlem de rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i de òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria a aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos-la avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar-los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Hem creat un tió, també.
2: Que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió... que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans,
4: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, sempre pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
3: Doncs...
5: M'he de trobar molt.
3: Bueno, has d'estar relativament a prop.
5: Així?
3: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
5: Rambla 54. A la meva ràdio local.
3: Perfecte.
5: Faig bé, eh?
3: Sí. Qui té art, té art.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
2: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
1: Infàs?
2: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any en 6... Hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
1: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
2: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
1: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
2: Això comença el febrer, cada any.
1: Vale. Al febrer us reuniu?
2: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
1: I des de febrer hi ha intensiu? O...
2: Sí.
1: Hi ha intensiu. A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
2: Sí, una setmana només a l'agost.
1: Bueno, una setmana de vacances,
2: una setmana de vacances. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
1: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
2: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
1: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
1: Trabajo en cadena.
3: Y la última, la maestra.
1: I la última, la supervisora.
2: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
1: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
2: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
2: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
2: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
2: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, 3 más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer
2: para 5 más.
1: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
2: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces, no, 6 més o menys. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no? Al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
2: 3 i 2 d'aquí,
3: sí.
2: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
1: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot, els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és, segurament, una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
2: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si proves amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar amb el taladro. Ja tot arreu hi ha el taladro. I de primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
5: Ara ja anem amb la marxa a tope.
1: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
2: Pues també fa el del dissenyador cada any.
5: Que és una altra categoria a part.
2: Sí, bueno, és un aquell altre... no entra.
5: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
2: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
5: De museu, de sí. Museu, de museu, totalment.
2: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell...
5: Sempre vestit. Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
2: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent, pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
1: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
2: I mentre elles aguanten, jo ja ho puc jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
5: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'any.
2: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
1: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, bona. Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis, i tal i com tu ets, i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no cas
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà a ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017... I jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de l'amor, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí,
4: és una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic a treballar, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no? I qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no? I sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir...

0: preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
1: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
0: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
1: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
0: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prous diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
1: Imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
0: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
1: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè es costa trobar treballadors.
0: I a vegades és una mica culpa seva també, perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
1: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
0: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nilsen Martí, benvingut a Valor a l'alça. Com estàs?
2: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
2: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà

0: el que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya, o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure al gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
1: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
0: Sí, sí, sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida. Però també de catarsi, perquè és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies, de molts problemes a la infraestructura, però que finalment, no, ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
1: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
0: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir, doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
1: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
0: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau, i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals, en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a 1 milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
1: Tu, de fet, parles d'algunes comarques, com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
0: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona. Doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i a que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
1: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant, amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
0: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiscalització fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir, doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals, doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Mm-hmm. Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
0: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se, doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys, amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
0: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera, és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals, i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació o de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que, quan poden, es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat, perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell, doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etcètera.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
0: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen, no? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies, i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar, i de fet es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
0: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol, i per tant no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment amb un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sanmartí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sanmartí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs, s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius, participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarrepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una ciutat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò que tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit d'una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes, que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament, i suposo que si va estudiar dret, Maria, no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació, i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i per tant tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra. I així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir, perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia, i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poët davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poët, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos, iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poët?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar al Like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixample la vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixample la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els demés s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. Sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i, com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies,
0: Laura. Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No, és que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de vida entre llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify, o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long in this everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dimecres, dia 7 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat a Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistarem a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. Parlarem a l'espai de portaveus del cas Atrium i sabrem l'opinió de la portaveu popular, Sònia Aranda, en aquesta

0: La nova ronda d'entrevistes que estem realitzant a Ràdio Sant Andreu. I avui també parlarem de la 25a edició del sopar benèfic de la lluita contra el càncer. Serà el proper 17 d'octubre. Avui ens acompanyarà Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de la lluita contra el càncer de Sant Andreu de la Barca. El sopar es realitzarà en el casino. Els tíquets de venda d'aquest sopar ja estan disponibles. Donarem tots els detalls avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Continuem amb la nova temporada de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per analitzar l'actualitat política de la ciutat. Un inici de curs que ens situa en el tram final del mandat municipal i que arriba en diferents reptes sobre la taula. Però si hi ha una qüestió que ha marcat les últimes setmanes és el cas Atrium. Avui en parlarem amb Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi, a tu i a tots que ens escolten per la ràdio.
0: Abans d'abordar el tema, la qüestió sobre el cas Atrium, preguntem als diferents portaveus com afronten aquest nou curs polític que finalitzarà amb les eleccions el mes de maig. Com afronta en aquest cas el Partit Popular i quins objectius es marca de cara als pròxims mesos?
2: Home, doncs afrontar-ho amb ganes perquè ja estem molt a la vora de les eleccions i per tant evidentment s'apropa i això vol dir que hem d'apretar tots i hem de seguir fent el que estem fent fins ara, és a dir, escoltar les persones, proposar al consistori doncs el problema que aporti aquesta persona, si té solució, si abarca a un col·lectiu més gran i per tant doncs intentar ajudar. Bàsicament nosaltres som la veu del ciutadà, ho hem dit moltes vegades, som la veu del ciutadà i això és el que continuarem fent.
0: Entrem en el principal tema que abordarem avui en aquesta entrevista, amb aquest inici del nou curs polític que ha arribat mogut, en aquest cas amb el cas Atrium. Com valora el Partit Popular la situació generada per aquest cas Atrium?
2: A veure, aquí és una realitat que no podemos obviar, ¿no?, ni ignorar. És una sentència en firme de 3 milions d'euros, quasi, entre el capital i els interessos, i nosaltres lo que entendemos és que algo que se sabe desde el 2018, habiendo pasado por dos gobiernos diferentes, lo lógico, lo prudente hubiera sido pues tener una cantidad, ir cada año recogiendo una cantidad en previsión de pagar esa multa, y creemos que esto ha fallado tanto el PSC en su momento como FEM, porque es quien gobierna hace casi 4 años, ¿no? Entendemos que es un problema muy serio que tenemos que afrontar como con miras altas, porque es un problema para todos los vecinos y nosotros lo que queremos es intentar darle una solución sin que caiga en los vecinos o que caiga en la menor parte posible sobre los vecinos el hacer pago frente al pago a esta sentencia.
0: De fet, des del primer moment, amb declaracions que vam recollir dels diferents portaveus, vostè va deixar clar que una sentència ferma s'ha de complir. També va advertir que tractant-se d'un conflicte conegut des de feia anys hauria estat convenient tenir una previsió econòmica. Creu que s'hauria pogut fer i no es va fer aquesta previsió econòmica?
2: Doncs evidentment que sí. Jo entenc, i el nostre grup entén, que amb una sentència en ferm des del 2018 tenim 19, 20, 21, 22, 23 eleccions, 24, 25, 26 i l'any que ve. Doncs fins a l'any d'avui, i estem parlant de 8 anys. En 8 anys es podia haver fet una previsió econòmica anualment amb els pressupostos o d'aquells ingressos que rebem ja sigui, perquè clar, hi ha coses que no podem agafar diners per poder pagar una multa, però sí que pots passar al romanent, i un cop el tens al romanent pots fer el pagament de la multa. Per tant, crec que han tingut temps suficient, tant uns com els altres, de fer un racó, que no han fet, i que ara ens toca demanar un crèdit per la totalitat i a més pels interessos, pels interessos dels gastos de pagar tard.
0: Parlem d'una indemnització d'uns 2,2 milions d'euros, s'han d'afegir els interessos, que superen els 3 milions d'euros. Per tant, doncs, com s'explica a la ciutadania que una factura d'aquesta magnitud no estigués prevista?
2: Home, doncs si jo hagués estat a govern, no l'hagués hagut d'explicar, perquè directament nosaltres haguéssim aplicat el que t'he dit. Quan hi ha una sentència, que sigui del meu govern, del govern anterior o de fa 3 governs, perquè realment han passat molts anys i podien haver passat molts governs per aquí, el que s'ha de fer és prevenir, és prevenir. Jo no hauria d'explicar, ja t'ho dic ara. Nosaltres aplicaríem també el que és l'economia que tens tu. Quan a tu et falten diners, el que fas és retallar del teu pressupost. Doncs hauríem de fer això, fer un recull, retallar pressupostos. A veure, el que no s'entén és que amb el primer any de mandat de FEM ens van a pujar l'IBI un 10%. Aquest 10% és molt més del que s'ha parlat ara, i no hem guardat res de res. Per tant, jo crec que és molt difícil d'explicar a la ciutadania, doncs, que sabent des de fa molts anys que tens una espasa sobre teu que caurà tardor d'hora, doncs no posis res per parir el pal, no?
0: Per tant, més enllà de buscar ara una solució per pagar aquests 3 milions d'euros, creu que cal determinar per què no es va resoldre abans o qui tenia la responsabilitat de fer-ho? De demanar responsabilitats?
2: Jo ho vam dir ja en el seu dia, qui tingui responsabilitats les haurà d'afrontar, evidentment, perquè ja se sap que estan doncs, que hauran de donar explicacions legalment, però clar, tu ara et trobes el problema i s'ha de fer front ara, has de pagar ara, has de tenir mires de ciutat ara. Per tant, jo em centraria més en com podem fer-ho, que és mitjançant aquest crèdit al Ministeri d'Hisenda, que també ens obliga a fer un recull, una aportació anual del 10% del pressupost per assegurar el pagament, que és lògic, és que qualsevol que hagi demanat un crèdit ja li diuen muy bien, yo le dejo el dinero, usted me lo va a pagar, ¿cómo me lo va a pagar? ¿Qué tiene? ¿Qué me asegura a mí que lo voy a cobrar? Pues hombre, esto es lo que de eso nos tenemos que encargar ahora, de intentar lo primero que nos lo den, y lo segundo que nos lo den con una cuota que podamos hacer frente como ayuntamiento y que nos repercuta pues a todos los vecinos en realidad.
0: Un peça important és aquest finançament. Ara vostè apunta al Ministeri d'Hisenda, de fet es va comentar en el ple, de fet el pla d'ajust econòmic contempla doncs aquesta via per aconseguir doncs un préstec per part del Ministeri d'Hisenda i retornar-lo en un termini, es va parlar en el ple municipal, d'uns 15 anys aproximadament. Vostès hi estan d'acord? Van aprovar a favor d'aquest pla d'ajust econòmic? Per què considera que aquesta és la millor opció?
2: Bueno, nuestra posición evidentemente es apoyar, arrimar el hombro para salir de esta situación, y lo que se nos pide es un plan de ajuste. O sea, hay que pedir el crédito, pero te piden un plan de ajuste, evidentemente, para que puedas cumplir con los plazos, ¿no? Nosotros no somos de subir impuestos, lo hemos dicho, lo hemos mantenido, lo hemos dicho en todos los presupuestos a lo largo de toda esta legislatura y, evidentemente, cuando yo estuve anteriormente también. Pero en el caso del Atrium nos encontramos ante una situación extraordinaria derivada de una sentencia en firme y que hay que cumplir. Nosotros seguimos trabajando, tenemos varias reuniones para ver todas las opciones que hay sobre la mesa para que el impacto sobre nuestros vecinos sea el menor posible, y así lo haremos hasta que lo consigamos.
0: De fet, vostè amb declaracions a l'emissora municipal en va ser clara, va dir que no volien que aquesta sentència repercutís en els serveis ni els costos, ni tampoc en pujades d'impostos a la ciutadania. Aquesta és la principal línia vermella del Partit Popular davant d'aquesta situació, d'aquest cas?
2: Home, és una línia vermella la pujada d'impostos, això està claríssim, nostra des de sempre. També és cert que no hem volgut mai tocar el remanent, i també hem dit que ante situacions extraordinàries, medidas extraordinàries. Està clar que el que no pot ser tampoc, Jordi, entén-me, és que dir no quiero que suban impuestos, no quiero recortar el presupuesto, no quiero que se quiten servicios, no quiero que no sé qué, no cuánto, no quiero... Però pagar tengo que pagar. Per tant, entre tots hem de buscar la manera, ja no només de no perdre serveis, però sí d'intentar, doncs, no a la pujada d'impostos, sí a trobar aquells diners que al final, en principi, són 225.000 euros a l'any, perdó, que podem rescatar del pressupost. Aquesta serà la nostra mira, el que nosaltres volem i el que nosaltres estem disposats a fer i a treballar amb l'equip de govern i amb la resta de grups de l'oposició per tal, doncs, de donar sortida i resposta a aquest problema que és imminent i que per tant necessitem fer front ara, no dintre de 3 ni 4 anys, sinó ara.
0: Si el pla d'ajust obligués, fem un supòsit, obligués a contenir la despesa, quins serveis o polítiques considera que haurien de quedar absolutament protegits?
2: Home, evidentment els serveis socials haurien d'estar protegits, evidentment. Els col·les, totalment, educació protegida. Haurien d'anar més enllà, doncs, poder per nosaltres gastos superflus que poden ser, doncs, arrel de festes, fires... no d'importància, entén-me, sinó que, bueno, doncs, de vegades es fa segons quines festes, amb segons quins elements que per nosaltres, doncs, són exagerats, com pot ser la fanalera. Evidentment, nosaltres ja la vam criticar en el seu dia, no entenem aquest gasto tan enorme de 150.000 euros el primer any, Després 15.000 euros per la carrossa que portava. Són coses que nosaltres, com a grup popular, això no ho entenem. I això no vol dir que no ens agradi a Nadal o que no estiguem d'acord que s'hagi de fer una festa per Nadal pels nanos. És a dir, entenem que es pot fer una festa de Nadal, però amb recursos més econòmics, perquè al final tot el que tu posis en una determinada festa no ho tens per altres festes o per altres actes o per altres ajuts. Per tant, aquí nosaltres sí que haguéssim estat més comedidos en el gasto.
0: S'ha creat una comissió informativa especial, de fet va ser una proposta de Som Sant Andreu en el ple municipal que es va aprovar per tots els partits polítics, crear aquesta comissió informativa especial. Ja hem mantingut reunions amb aquesta comissió informativa. Què espera el Partit Popular d'aquesta comissió i de la primera trobada que ja la van fer fa uns dies? Crec que hi ha prevista una altra trobada, però què espera el Partit Popular d'aquesta comissió?
2: Home, principalment el que esperem o el que se'ns ha demanat és aportar idees de com afrontaríem aquest pagament, de què manera podem fer efectiu el pago. Pues cada uno en su medida pues aporta sus ideas. No voy a ser yo quien diga las ideas porque creo que el alcalde lo quiere hacer público en el pleno, quiere transmitir lo que se habla en las comisiones informativas al plenario y a la ciudadanía, y entiendo que es lo correcto porque así, eso sí es un ejercicio de transparencia. Pero yo creo que al final todos los que estamos ahí, todos los representantes de los grupos municipales, lo que queremos buscar es una solución que afecte lo menos posible al ciudadano. Es decir, nos encontramos con que también tenemos un presupuesto por ver ahora en octubre y unas ordenanzas que nos obligan a subir un 5 o un 7% el capítulo número 1, que es el sueldo de los funcionarios. Y claro, ese tanto por ciento habrá que sacarlo de algún sitio. Entonces, si a eso le sumamos pues que tenemos esta multa y no se quiere tocar en nada el presupuesto, pues evidentemente tenemos un problema. Yo creo que al final la finalidad de esta comisión, más que pedir explicaciones, porque entre nosotros no, en esa primera reunión no se han pedido explicaciones, es más intentar aportar ideas que puedan ayudarnos a tener ese dinero para poderlo pagar, ideas que se representen un ingreso inmediato y no un ingreso a largo plazo, porque hay grupos que han presentado ideas, pero que realmente requieren de un tiempo y por lo tanto sí, tendrás unos ingresos, pero en 2, 3, 4 años esto no nos sirve para ahora, ¿no? Yo creo que estamos todos en la misma senda, con el mismo foco en el mismo sitio, que es intentar ajustar presupuestos de manera que también podamos entrar pues el pago de esta multa.
0: Una cosa, suposo que és trobar la fórmula per pagar aquests 3 milions d'euros i una altra és saber com s'ha arribat fins aquí. Considera que aquesta segona part encara està pendent d'explicar de com s'ha arribat en aquesta situació? O quines són avui en dia les principals preguntes sobre el cas Atrium, que Sonia Aranda, del Partit Popular, portaveu del Partit Popular, considera que encara no han obtingut una resposta?
2: Mira, informació en tenim molta. De vegades, massa, perquè a més es solapen dates, ¿vale? Llavors és com que tu tens el teu esquema al cap, no?, de com va anar, i es solapen dates i dius, com és possible que si tinc una sentència el 2018 hi hagi una reparcel·lació nova el 2021? Vull dir, clar, és complicat. Tothom, el primer que et diu és, bueno, és un cas complicat, i evidentment és així. No sé fins a quin punt, Jordi, perquè responsabilitat política podem demanar, és a dir, bueno, doncs això es va fer, no va sortir bé, ara d'això tenim una sentència, i a lo millor si hagués estat aquell partit ara governant, doncs tindrien una repercussió diferent, no?, diem, de la que tenen ara. Però també és cert que el que jo és el que penso, i el meu grup pensa igual, és que un cop afrontis el primer problema, que és pagar aquests quasi 3 milions d'euros, doncs ja veurem què fem, però de moment hem de buscar una sortida per fer front, perquè no continuem pujant els interessos, perquè no estiguem sobrecarregant més a sobre dels nostres veïns, a la seva esquena, doncs en aquest cas aquesta multa, o una pujada d'impostos que venim tenint des de fa 3 anys anualment, que no ha fallat, vull dir, ja portem, no sé si és un 16,5 o un 17,5 des de que va començar FEM. Per tant, bueno, si hem de fer, si s'han de carregar impostos que tinguin una finalitat, és a dir, perquè hi hagi un motiu, perquè si et poses a pensar, aquest 2,8 que s'ha plantejat al pla d'ajust com a garantia és molt menys que una de qualsevol de les pujades que ens ha fet fins ara FEM, i no tenim un duro, vull dir, no tenim res recollit, no tenim res apalancat perquè això havia de venir. Jo vaig a lo de sempre, s'ha de tenir certa previsió, i és igual que ho fas tu a casa teva. Jo crec que aquí ens ha fallat una mica els dos partits.
0: Li va sobtar l'abstenció del PSC al pla d'ajust econòmic?
2: Pues mira, t'haig de ser sincera, t'haig de dir que sí. Sí que em va sobtar, perquè jo vaig entendre que la situació que teníem, més enllà d'una rivalitat política que podria haver-hi entre FEM i PSC, doncs s'havia d'afrontar amb mires altes, és amb possessió de ciutat, no?, de govern, de la responsabilitat que tenim com a regidors i representants del poble, i per tant ens havien d'enfrontar tots a una a aquest problema. Com et dic, ja veurem després què fem, però ara tenim el problema i ara s'ha d'afrontar, no? No perdrem temps en veure qui ha tingut la culpa, ja es depuraran responsabilitats si s'han de depurar. Entenc que havíem d'estar tots aquí en aquest punt.
0: Creu que amb aquesta comissió es pot aconseguir aquesta unitat dels diferents partits polítics?
2: Jo crec que sí. Sí. Jo estic convençuda, i potser sóc massa optimista, però estic convençuda que sí. Que si tots, almenys amb la comissió, es veu que tothom el que volem és aportar, ¿vale? Aportar per donar solucions, per ajudar, pel que sigui, però sempre en positiu. I crec que sí, que si tots posem de la nostra part, i aquí també poso a l'equip de govern, evidentment, perquè la seva proposta ja la sabem, per tant aquí no hi ha més propostes per part del govern de FEM ni d'En Comú Podem, no hi ha propostes, la que hi ha és la que hi ha. Llavors som la resta els que hem de fer propostes per tal de donar una solució, una viabilitat a aquest problema, que és una mica irònic, perquè clar, yo me llego, me lo encuentro aquí y dices, pues venga, si no quieres el 2,8, dime qué es lo que vas a hacer para ayudarme a hacer esto, ¿no? Y tú dices, Vale, pues venga, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a intentar sacarlo para adelante y vamos a intentar que no vuelva a ser el vecino el que lo pague todo, ¿no?
0: De fet, el govern sí que en el ple de setembre sí que va demanar la unitat dels grups partits polítics davant d'un problema que considera de ciutat. Vostè també ho ha definit avui en aquesta entrevista. És una qüestió de ciutat i que s'ha de resoldre entre tots.
2: Sí, ho entenem així, perquè al final és un problema que afecta a tots i totes els veïns de Sant Andreu de la Barca.
0: Vostè també va expressar el desig de que el pagament permeti tancar definitivament el conflicte. Creu que realment, o estem realment ara davant del principi del final del cas Atrium, o encara ens queden més capítols?
2: Jo espero, desitjo i prego perquè estiguem al principi del fin. És a dir, que això no tingui més pròrrogues de problemes, perquè al final si no, no se'n sortirem. Vull dir, aquí hem de mirar endavant perquè ningú no pot fer un pas enrere, no? I hem de tirar endavant i hem de sortir cap endavant, però també espero i desitjo que amb el pagament d'aquesta sentència, doncs d'una vegada per totes es facin les coses com s'han de fer per tal de que això no torni a succeir. I evidentment, com hem parlat alguna vegada, avui dia això no hagués passat, perquè potser és per la casuística, perquè s'ha viscut abans. Avui en dia, per fer qualsevol actuació al carrer, no es fan un avançament d'obra, sinó que fins que no tens fins l'últim permís, paper i pagat, no es fa res. I de vegades diem, és que, claro, és que l'administració és lenta. Bueno, pues tiene un sentido que sea lenta. Es decir, todo paso a paso que esté bien hecho para que luego no tengamos este tipo de problemas.
0: Una vegada resolta la qüestió judicial, quin futur voldria per al centre comercial Atrium?
2: Bueno, yo básicamente, claro, es que el centro comercial, por llamarlo de alguna manera, claro, ahora mismo está en ruinas. Quiero decir, ahí hay que invertir y no sé hasta qué punto valdría la pena mantener una estructura, rehacer todo lo que serían los bajos, mantener el parking, pero rehacer lo que se supone que son tiendas, donde estaba el plantaciones y demás, ¿no? Darle vida, eso tiene que ser, no, eso es, de hecho, es nuestra cara de entrada a San Andreu. Por lo tanto, hay que darle vida, hay que darle movimiento, hay que promocionarlo para que todas aquellas empresas que quieran puedan pues establezcan aquí, que sean llamativas, que sea una buena visión de San Andreu en su entrada por la carretera de Martorell. Quiero decir, el espacio lo tiene, por lo tanto es ponerlo en marcha, es algo que tiene que atraer no solo el comercio a San Andreu, sino que también sea un referente como lo tenemos en otros pueblos, como puede ser un Esplau, como puede ser las Boleas de San Vicenç, pues tener también aquí un referente en San Andreu que sea que digas, oye, mira, vámonos a tal sitio, ¿no?
0: Quin paper creu que podria tenir la recuperació d'aquest espai en la dinamització comercial i econòmica de Sant Andreu de la Barca?
2: Total, total, te lo he avanzado ahora mismo. Quiere decir, en el momento en el que esto se establezca como bien centro comercial, como un centro de ocio, como un centro que se ponga en marcha, evidentemente esto traerá a San Andreu la movilización del comercio, un ingreso extraordinario, evidentemente, porque se circulará, porque la gente se quedará aquí, porque vendrán de otros sitios a hacer el gasto aquí. Esto es lo que mueve la ciudad al final, ¿no? Que nuestro comercio fluya, que no se vea abocado a cerrar, porque a veces parece mentira, pero lo que es como cuando tienes un bar y al lado otro y al lado otro bar, hay para los tres, pues aquí también puede ser lo mismo. Tú puedes tener un comercio en el centro del pueblo y aquí en el centro comercial, y vas a atraer más gente, no va a haber una competencia desleal, sino al revés, sino intentar que eso favorezca que el comercio esté vivo.
0: Després de més de 20 anys de conflicte, què s'ha de fer perquè el sector 21 deixi definitivament de ser un problema i es converteixi en una oportunitat per la ciutat?
2: Pues lo primero es pagar. Esto es lo primero. Pagar la multa, pagar esta sanción, que el ayuntamiento vaya devolviendo este crédito al Ministerio de Hacienda mediante ajustes presupuestarios, y luego a partir de aquí pues tienes que hablar con todos los propietarios, hacer esta reparcelación útil, viable, que los propietarios de, porque no solo está el Atrium, hay muchos más negocios, pues puedan abrir sus puertas a otros sectores, que no, es que no han podido tampoco, o sea, no les puedes dar una licencia de apertura porque estás en una zona que está bajo litigio, que no está reparcelada, que entonces va a repercutir favorablemente, por supuesto, a San Andreu de la Barca y a sus vecinos, porque tendrán más servicios, y sobre todo también esperamos que a estos empresarios, porque puedan recuperar todos estos 20 años de pausa, que tampoco creo que estén demasiado contentos, ¿no?
0: Tornem al curs polític. Fins a quin punt creu que el cas Atrium condicionarà el que queda de mandat? El que queda de legislatura?
2: El que queda de legislatura... Pues, hombre, seguro que es recurrente porque es un tema como muy sucos, ¿no? Para según qué grupos municipales, seguro que es un tema recurrente. Que eso no quiere decir que nosotros no vayamos a decir nada, ¿eh? Quiero decir también que el debate político está ahí, evidentemente, si se nos pregunta nosotros contestaremos, ¿no? Sí, puede llegar a marcar, pero bueno, tú piensas que la gente tiene muy mala memoria, ¿eh? Yo la primera. Entonces son cosas que hoy las vives intensamente, se le da una solución de una manera u otra y luego se olvida. Y ya dentro de 6 meses o 7 meses, cuando la gente vaya a votar, no se acuerda del caso Atrium. Porque nos hemos echado, como te decía, las manos a la cabeza por 2,8% del IBI y llevamos un 17,5. O sea, quiero decir, la gente tiene muy poca memoria. Bueno, pues será otro tema más de los que podamos hablar o debatir a la hora de mantener, pues yo qué sé, un debate de candidatos, por ejemplo.
0: Tot apunta que al mes d'octubre es debatran les ordenances i els pressupostos municipals, com ja ha succeït en els dos darrers anys. Com està aquesta situació?
2: Hombre, pues se prevé mejor. Mira, dentro de todos los problemas que tenemos, se prevé mejor. Porque, si recuerdas, el año pasado nos dieron los presupuestos y las ordenanzas con 48 horas de antelación al pleno para aprobarlos. Y este ya tenemos mañana la primera cita para hablar precisamente de ordenanzas, presupuestos, junto con el interventor. Quiero decir que, oye, fenomenal, vamos muy bien por aquí. Vamos muy bien por aquí. Porque esto sí que es transparencia y querer la más tesa. Esto es la más tesa. Decir, mire, señores, esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de aquí, gracias al problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, vamos a mirar juntos el presupuesto. No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Yo soy muy optimista, ya te digo. Entonces, hay que buscarle lo bueno a este problemazo que tenemos, es que todos vamos a intentar, entre todos, sacar unos presupuestos y unas ordenanzas que, como parece que no me quiero volver a repetir, pero que sean buenas para nuestros vecinos y que no sobrecarguemos en la parte impositiva.
0: Per tant, creu... o si es desprèn de les seves paraules que aquest cas Atrium ha fet que la relació entre govern i els partits de l'oposició vagi a millor?
2: Para mí, es mi sensación, la verdad, sí. Es mi sensación de lo vivido desde el pleno pasado a la fecha. Hay más comunicación, hay más predisposición por parte del equipo de gobierno de que interactuemos, de que colaboremos, de que aportemos soluciones, de que... Hombre, pues todo esto hasta ahora no lo teníamos. Si es debido a lo del Casa Atrium, yo es que me parece que sí, que viene más por ahí, porque también entiendo que el gobierno quiere apoyos para no tomar una decisión unilateralmente, evidentemente. Y nosotros no estamos negando nuestro apoyo, pero sí que es cierto que queremos por lo menos intervenir y saber cómo y de qué manera se puede hacer que no sea automáticamente una subida de impuestos.
0: De cara als pressupostos i ordenances, un dels objectius del Partit Popular és que no hagi la pujada d'impostos.
2: Sí, como siempre, como cada año. Nosotros no somos pro subida de impuestos, creemos que es mucho más viable pues hacer un ejercicio de seguimiento del presupuesto, de todo en general, tanto las ayudas, las partidas que van a ayudas de servicios sociales, como las partidas que van para mejora de lo que es el iluminado, el asfaltado, los colegios, los jardines. Creemos que un seguimiento estricto del presupuesto y que sea un presupuesto contenido es mucho más efectivo que una subida de impuestos lineal.
0: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gràcies per acompanyar-nos a la primera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, una ronda d'entrevistes que finalitzarà, doncs, amb l'inici de les eleccions municipals del maig del 2027. Ja queda menys.
2: Sí, sí, creo que menos y bueno, con toda la fuerza del mundo, con toda la carne en el asador y por supuesto que aprovechen también nuestros vecinos a hacernos llegar todas sus quejas, propuestas, lo que ellos necesiten, que ya tenemos menos tiempo. Y sobre todo, Jordi, muchas gracias por la invitación, es un placer como siempre.
0: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gracias por acompañarnos a l'Espai de Portaveus.
2: Gracias.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest dilluns, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convocava eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinen d'aquest avançament electoral. En té més detalls, Joel Carrasco.
2: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
3: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
4: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
3: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades en teoria pel maig o pel juny, no es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
4: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
3: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
4: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
3: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
4: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
3: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
4: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
3: Uf, és difícil de dir, però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, sense dubte.
4: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox, creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
3: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
4: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
4: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
4: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes, porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles, es que no pueden tener hijos, porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
4: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
4: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
4: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
6: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
4: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta, o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
6: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
4: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
6: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven, i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega, i hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
2: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: 29 de novembre, eleccions generals, i tot seguit parlem de la 25a edició del sopar benèfic de la lluita contra el càncer.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Un any més, Santander de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santander de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è. I el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer a la gent de la Junta quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la societat del casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino de dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7 i el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí, i vam començar. Llavors el sopar, no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar, però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem i vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, pues ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i me'n sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, és el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten, doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo, quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys, quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa, i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia, i és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent es vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que l'estan parlant amb nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre ho he dit, que Sant Andreu, la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta, com a altres coses, participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de, és una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar allà any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per la Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere de Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó en l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès, fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1936, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les, el que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res, per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada, la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigaven gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils amb molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no a l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Bongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, bueno, les anem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent, bueno, publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu La Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí per aparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauber i Tromús i les valls de Riumajor i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa, de l'Amiana ens arribarem a Bestuer, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyiscló. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
3: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa de pi negre per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és una canal pedregosa al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoïn. Se'n s'obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoïn que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el Gerra 19, que se'n va cap al poble, i agafem el Gerra 15, que ens duu en un no-res el Dolmen de Tella. Rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el Neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. La Miana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les gargantes d'Escoïn, de les Tres Maries al costat del Collado de Nyisclo i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
1: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest, aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
1: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
1: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
1: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, La Miana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimballat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i república.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè entre d'altres coses no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
5: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. Cadussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava lo típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Cadussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una Zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí a la natura, Cadussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Cadussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist a la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Cadussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Cadussac forma part del club i és una de les principals. Cadussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Cadussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Cadussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, eh? Però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha a tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Cadussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Cadussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixat entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té habitualment en el gran part del recorregut, entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist en la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Sant Jan, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents

aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 7 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui seguirem a l'espai de portaveus. Avui entrevistarem a Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Parlarem del cas Atrium, el tema que estem abordant en profunditat amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquest dimarts entrevistàvem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, i aquest dimecres toca el torn a Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Avui també parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa. Parlarem de les assemblees de barri i de l'oficina de l'alcalde que tornen del 19 d'octubre al 5 de novembre. Escoltarem avui en una entrevista Javi Romero, regidor de Participació. I avui també seguirem parlant de la Festa de la Bicicleta. La 27a edició arribarà el 15 de novembre. En tenim detalls perquè ja han començat el període de les inscripcions. I també hem preguntat a les autoescoles de Sant Andreu de la Barca com valoren els nous canvis de circulació de la DGT. Avui també comptarem amb l'espai del Món és Digital, dels companys de la xarxa ràdio, com també l'espai de nutrició. Comencem una nova edició del Via Directe. Avui dimecres, dia 7 d'octubre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

0: Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continuem amb la nova temporada de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per analitzar l'actualitat política de la ciutat. Un inici de curs que ens situa en el tram final del mandat municipal i que arriba en diferents reptes sobre la taula. Però si hi ha una qüestió que ha marcat les últimes setmanes és el cas Atrium. Avui en parlarem amb Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi, a tu i a tots que ens escolten per la ràdio.
1: Abans d'abordar el tema, la qüestió sobre el cas Atrium, preguntem als diferents portaveus com afronten aquest nou curs polític que finalitzarà amb les eleccions el mes de maig. Com afronta en aquest cas el Partit Popular i quins objectius es marca de cara als pròxims mesos?
2: Home, doncs afrontar-ho amb ganes, perquè ja estem molt a la vora de les eleccions i, per tant, evidentment s'apropa i això vol dir que hem d'apretar tots i hem de seguir fent el que estem fent fins ara, és a dir, escoltar les persones, proposar al consistori doncs, el problema que aporti aquesta persona, si té solució, si abarca a un col·lectiu més gran i, per tant, doncs, intentar ajudar. Bàsicament, nosaltres som la veu del ciutadà, ho hem dit moltes vegades, som la veu del ciutadà i això és el que continuarem fent.
1: Entrem en el principal tema que abordarem avui en aquesta entrevista, amb aquest inici del nou curs polític que ha arribat mogut, en aquest cas amb el cas Atrium. Com valora el Partit Popular la situació generada per aquest cas Atrium?
2: A veure, aquí és una realitat que no podemos obviar, ¿no?, ni ignorar. Es una sentencia en firme de 3 millones de euros, casi, entre el capital y los intereses, y nosotros lo que entendemos es que algo que se sabe desde el 2018, habiendo pasado por dos gobiernos diferentes, lo lógico, lo prudente hubiera sido pues tener una cantidad, ir cada año recogiendo una cantidad en previsión de pagar esa multa, y creemos que esto ha fallado tanto el PSC en su momento como FEM, porque es quien gobierna hace casi 4 años, ¿no? Entendemos que es un problema muy serio que tenemos que afrontar como con miras altas, porque es un problema para todos los vecinos y nosotros lo que queremos es intentar darle una solución sin que caiga en los vecinos o que caiga en la menor parte posible sobre los vecinos el hacer pago frente al pago a esta sentencia.
1: De fet, des del primer moment, amb declaracions que vam recollir dels diferents portaveus, vostè va deixar clar que una sentència ferma s'ha de complir. També va advertir que tractant-se d'un conflicte conegut des de feia anys hauria estat convenient tenir una previsió econòmica. Creu que s'hauria pogut fer i no es va fer aquesta previsió econòmica?
2: Doncs evidentment que sí. Jo entenc, i el nostre grup entén, que amb una sentència en ferm des del 2018 tenim 19, 20, 21, 22, 23 eleccions, 24, 25, 26 i l'any que ve. Doncs fins a l'any d'avui, i estem parlant de 8 anys. En 8 anys es podia haver fet una previsió econòmica anualment amb els pressupostos, o d'aquells ingressos que rebem, ja sigui, perquè clar, hi ha coses que no podem agafar diners per poder pagar una multa, però sí que pots passar al romanent, i un cop el tens al romanent pots fer el pagament de la multa. Per tant, crec que han tingut temps suficient, tant uns com els altres, de fer un racó que no han fet i que ara ens toca demanar un crèdit per la totalitat i, a més, pels interessos, pels interessos dels gastos de pagar tard.
1: Parlem d'una indemnització d'uns 2,2 milions d'euros. S'han d'afegir els interessos, que superen els 3 milions d'euros. Per tant, doncs, com s'explica a la ciutadania que una factura d'aquesta magnitud no estigués prevista?
2: Home, doncs si jo hagués estat a govern, no l'hagués hagut d'explicar, perquè directament nosaltres haguéssim aplicat el que t'he dit. Quan hi ha una sentència, que sigui del meu govern, del govern anterior o de fa tres governs, perquè realment han passat molts anys i podien haver passat molts governs per aquí, el que s'ha de fer és prevenir, és prevenir. Jo no hauria d'explicar, ja t'ho dic ara. Nosaltres aplicaríem també el que és l'economia que tens tu. Quan a tu et falten diners, el que fas és retallar del teu pressupost. Doncs hauríem de fer això, fer un recull, retallar pressupostos. A veure, el que no s'entén és que amb el primer any de mandat de FEM ens van a pujar l'IBI un 10%. Aquest 10% és molt més del que s'ha parlat ara, i no hem guardat res de res. Per tant, jo crec que és molt difícil d'explicar a la ciutadania, doncs, que sabent des de fa molts anys que tens una espasa sobre teu que caurà tard o d'hora, doncs no posis res per parir el pal, no?
1: Per tant, més enllà de buscar ara una solució per pagar aquests 3 milions d'euros, creu que cal determinar per què no es va resoldre abans o qui tenia la responsabilitat de fer-ho? De demanar responsabilitats?
2: Jo ho vam dir ja en el seu dia, qui tingui responsabilitats les haurà d'afrontar, evidentment, perquè ja se sap que estan doncs, que hauran de donar explicacions legalment, però clar, tu ara et trobes el problema i s'ha de fer front ara, has de pagar ara, has de tenir mires de ciutat ara. Per tant, jo em centraria més en com podem fer-ho, que és mitjançant aquest crèdit al Ministeri d'Hisenda, que també ens obliga a fer un recull, una aportació anual del 10% del pressupost per assegurar el pagament, que és lògic, és que qualsevol que hagi demanat un crèdit ja li diuen muy bien, yo le dejo el dinero, usted me lo va a pagar, ¿cómo me lo va a pagar? ¿Qué tiene? ¿Qué me asegura a mí que lo voy a cobrar? Pues hombre, esto es lo que de eso nos tenemos que encargar ahora, de intentar lo primero que nos lo den, y lo segundo que nos lo den con una cuota que podamos hacer frente como ayuntamiento y que nos repercuta pues a todos los vecinos en realidad.
1: Un peça important és aquest finançament. Ara vostè apunta al Ministeri d'Hisenda, de fet es va comentar en el ple, de fet el pla d'ajust econòmic contempla doncs aquesta via per aconseguir doncs un préstec per part del Ministeri d'Hisenda i retornar-lo en un termini, es va parlar en el ple municipal, d'uns 15 anys aproximadament. Vostès si estan d'acord, van aprovar a favor d'aquest pla d'ajust econòmic, perquè considera que aquesta és la millor opció?
2: Bueno, nuestra posición evidentemente es apoyar, arrimar el hombro para salir de esta situación, y lo que se nos pide es un plan de ajuste en esta, o sea, hay que pedir el crédito, pero te piden un plan de ajuste evidentemente para que puedas cumplir con los plazos, ¿no? Nosotros no somos de subir impuestos, lo hemos dicho, lo hemos mantenido, lo hemos dicho en todos los presupuestos a lo largo de toda esta legislatura y evidentemente cuando yo estuve anteriormente también. Pero en el caso del Atrium nos encontramos ante una situación extraordinaria derivada de una sentencia en firme y que hay que cumplir. Nosotros seguimos trabajando, tenemos varias reuniones para ver todas las opciones que hay sobre la mesa para que el impacto sobre nuestros vecinos sea el menor posible, y así lo haremos hasta que lo consigamos.
1: De fet, vostè amb declaracions a l'emissora municipal en va ser clara, va dir que no volien que aquesta sentència repercutís en els serveis ni els costos ni tampoc en pujades d'impostos a la ciutadania. Aquesta és la principal línia vermella del Partit Popular davant d'aquesta situació, d'aquest cas?
2: Home, és una línia vermella la pujada d'impostos, això està claríssim, nostra des de sempre. També és cert que no hem volgut mai tocar el romanent, i també hem dit que ante situacions extraordinàries, medidas extraordinàries. Està clar que el que no pot ser tampoc, Jordi, entén-me, és que dir no quiero que suban impuestos, no quiero recortar el presupuesto, no quiero que se quiten servicios, no quiero que no sé qué, no cuánto, no quiero, pero pagar tengo que pagar. Per tant, entre tots hem de buscar la manera, ja no només de no perdre serveis, però sí d'intentar, doncs, no a la pujada d'impostos, sí a trobar aquells diners que al final, en principi, són 225.000 euros a l'any, perdó, que podem rescatar del pressupost. aquesta serà la nostra mira, el que nosaltres volem i el que nosaltres estem disposats a fer i a treballar amb l'equip de govern i amb la resta de grups de l'oposició per tal doncs, de donar sortida i resposta a aquest problema que és imminent i que per tant necessitem fer front ara, no dintre de 3 ni 4 anys, sinó ara.
1: Si el pla d'ajust obligués, fem un supòsit, obligués a contenir la despesa, quins serveis o polítiques considera que haurien de quedar absolutament protegits?
2: Home, evidentment els serveis socials haurien d'estar protegits, evidentment. Els col·les, totalment, educació protegida. Haurien d'anar més enllà, doncs, poder per nosaltres gastos superflus que poden ser doncs, arrel de festes, fires, no d'importància, entén-me, sinó que bueno, doncs, de vegades es fa segons quines festes, amb segons quins elements que per nosaltres doncs, són exagerats, com pot ser la fanalera. Evidentment, nosaltres ja la vam criticar en el seu dia, no entenem aquest gasto tan enorme de 150.000 euros el primer any, Després 15.000 euros per la carrossa que portava, són coses que nosaltres com a grup popular això no ho entenem. I això no vol dir que no ens agradi el Nadal o que no estiguem d'acord que s'hagi de fer una festa per Nadal pels nanos. És a dir, entenem que es pot fer una festa de Nadal, però amb recursos més econòmics. Perquè al final, tot el que tu posis en una determinada festa no ho tens per altres festes o per altres actes o per altres ajuts. Per tant, aquí nosaltres sí que haguéssim estat més comedidos en el gasto.
1: S'ha creat una comissió informativa especial, de fet va ser una proposta de Som Sant Andreu en el ple municipal que es va aprovar per tots els partits polítics crear aquesta comissió informativa especial. Ja hem mantingut reunions amb aquesta comissió informativa. Què espera el Partit Popular d'aquesta comissió i de la primera trobada que ja la van fer fa uns dies, crec que hi ha prevista una trobada, però què espera el Partit Popular d'aquesta comissió?
2: Home, principalment el que esperem o el que se'ns ha demanat és aportar idees de com afrontaríem aquest pagament, de què manera podem fer efectiu el pago, pues cada uno en su medida pues aporta sus ideas. No voy a ser yo quien diga las ideas porque creo que el alcalde lo quiere hacer público en el pleno, quiere transmitir lo que se habla en las comisiones informativas al plenario y a la ciudadanía, y entiendo que es lo correcto porque así eso sí es un ejercicio de transparencia. Pero yo creo que al final todos los que estamos ahí, todos los representantes de los grupos municipales, lo que queremos buscar es una solución que afecte lo menos posible al ciudadano. Es decir, nos encontramos con que también tenemos un presupuesto por ver ahora en octubre y unas ordenanzas que nos obligan a subir un 5 o un 7% el capítulo número 1, que es el sueldo de los funcionarios. Y claro, ese tanto por ciento habrá que sacarlo de algún sitio. Entonces, si a eso le sumamos pues que tenemos esta multa y no se quiere tocar en nada el presupuesto, pues evidentemente tenemos un problema. Yo creo que al final, la finalidad de esta comisión, más que pedir explicaciones, porque entre nosotros no, en esa primera reunión no se han pedido explicaciones, es más intentar aportar ideas que puedan ayudarnos a tener ese dinero para poderlo pagar, ideas que se representen un ingreso inmediato y no un ingreso a largo plazo, porque hay grupos que han presentado ideas pero que realmente requieren de un tiempo y por lo tanto sí, tendrás unos ingresos, pero en 2, 3, 4 años esto no nos sirve para ahora, ¿no? Yo creo que estamos todos en la misma senda, con el foco en el mismo sitio, que es intentar ajustar presupuestos de manera que también podamos entrar pues el pago de esta multa.
1: Una cosa, suposo que és trobar la fórmula per pagar aquests 3 milions d'euros i una altra és saber com s'ha arribat fins aquí. Considera que aquesta segona part encara està pendent d'explicar de com s'ha arribat en aquesta situació? O quines són avui en dia les principals preguntes sobre el cas Atrium, que Sonia Aranda, del Partit Popular, portaveu del Partit Popular, considera que encara no han obtingut una resposta?
2: Mira, informació en tenim molta. De vegades, massa. perquè a més es solapen dates, vale? Llavors és com que tu tens el teu esquema al cap, no?, de com va anar, i es solapen dates i dius tu, com és possible que si tinc una sentència el 2018 hi hagi una reparcel·lació nova el 2021, vull dir, clar, és complicat. Tothom, el primer que et diu és, bueno, és un cas complicat, i evidentment és així. No sé fins a quin punt, Jordi, perquè responsabilitat política podem demanar. És a dir, bueno, doncs això es va fer, no va sortir bé, ara d'això tenim una sentència, i a lo millor si hagués estat aquell partit ara governant, doncs tindrien doncs una repercussió diferent, no?, diem, de la que tenen ara. Però també és cert que el que jo és el que penso, i el meu grup pensa igual, és que un cop afrontis el primer problema, que és pagar aquests quasi 3 milions d'euros, doncs ja veurem què fem, però de moment hem de buscar una sortida per fer front, perquè no continuem pujant els interessos, perquè no estiguem sobrecarregant més a sobre dels nostres veïns, a la seva esquena, doncs en aquest cas aquesta multa o una pujada d'impostos que venim tenint des de fa 3 anys anualment, que no ha fallat, vull dir, ja portem, no sé si és un 16,5 o un 17,5 des de que va començar FEM. Per tant, bueno, si hem de fer, si s'han de carregar impostos, que tinguin una finalitat, és a dir, perquè hi hagi un motiu, perquè si et poses a pensar aquest 2,8 que s'ha plantejat al pla d'ajust com a garantia, és molt menys que una de qualsevol de les pujades que ens ha fet fins ara FEM, i no tenim un duro, vull dir, no tenim res recollit, no tenim res apalancat perquè això havia de venir. Jo vaig a allò de sempre, s'ha de tenir certa previsió, i és igual que ho fas tu a casa teva. Jo crec que aquí ens ha fallat una mica els dos partits.
1: Li va sobtar l'abstenció del PSC al pla d'ajust econòmic?
2: Pues mira, t'haig de ser sincera, t'haig de dir que sí. Sí que em va sobtar, perquè jo vaig entendre que la situació que teníem, més enllà d'una rivalitat política que podria haver-hi entre FEM i PSC, doncs s'havia d'afrontar amb mires altes, és amb possessió de ciutat, no?, de govern, de la responsabilitat que tenim com a regidors i representants del poble, i per tant ens havien d'enfrontar tots a una a aquest problema. Com et dic, ja veurem després què fem, però ara tenim el problema i ara s'ha d'afrontar, no? No perdrem temps en veure qui ha tingut la culpa, ja es depuraran responsabilitats si s'han de depurar. Entenc que havíem d'estar tots aquí en aquest punt.
1: Creu que amb aquesta comissió es pot aconseguir aquesta unitat dels diferents partits polítics?
2: Jo crec que sí. Sí. Jo estic convençuda, i potser sóc massa optimista, però estic convençuda que sí. Que si tots, almenys amb la comissió, es veu que tothom el que volem és aportar, vale? Aportar per donar solucions, per ajudar, pel que sigui, però sempre en positiu. I crec que sí, que si tots posem de la nostra part, i aquí també poso a l'equip de govern, evidentment, perquè la seva proposta ja la sabem, per tant aquí no hi ha més propostes per part del govern de FEM ni d'En Comú Podem, no hi ha propostes, la que hi ha és la que hi ha. Llavors som la resta els que hem de fer propostes per tal de donar una solució, una viabilitat a aquest problema, que és una mica irònic, perquè clar, yo me llego, me lo encuentro aquí y dices, pues venga, si no quieres el 2,8, dime qué es lo que vas a hacer para ayudarme a hacer esto, ¿no? Y tú dices, vale, pues venga, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a intentar sacarlo para adelante y vamos a intentar que no vuelva a ser el vecino el que lo pague todo, ¿no?
1: De fet, el govern sí que en el ple de setembre sí que va demanar la unitat dels grups partits polítics davant d'un problema que considera de ciutat. Vostè també ho ha definit avui en aquesta entrevista. És una qüestió de ciutat i que s'ha de resoldre entre tots.
2: Sí, ho entenem així, perquè al final és un problema que afecta a tots i totes els veïns de Sant Andreu de la Barca.
1: Vostè també va expressar el desig de que el pagament permeti tancar definitivament el conflicte. Creu que realment, o estem realment ara davant del principi del final del cas Atrium, o encara ens queden més capítols?
2: Jo espero, desitjo i prego perquè estiguem al principi del fin. És a dir, que això no tingui més pròrrogues de problemes, perquè al final, si no, no se'n sortirem. Vull dir, aquí hem de mirar endavant perquè ningú no pot fer un pas enrere, no? I hem de tirar endavant i hem de sortir cap endavant, però també espero i desitjo que amb el pagament d'aquesta sentència, doncs, d'una vegada per totes es facin les coses com s'han de fer per tal de que això no torni a succeir. I, evidentment, com hem parlat alguna vegada, avui dia això no hagués passat, perquè potser és per la casuística, perquè s'ha viscut abans. Avui en dia, per fer qualsevol actuació al carrer, no es fan un avançament d'obra, sinó que fins que no tens fins l'últim permís, paper i pagat, no es fa res. I de vegades diem, és que, claro, és que l'administració és lenta. Bueno, pues tiene un sentido que sea lenta. Es decir, todo paso a paso, que esté bien hecho, para que luego no tengamos este tipo de problemas.
1: Una vegada resolta la qüestió judicial, quin futur voldria per al centre comercial Atrium?
2: Bueno, yo básicamente, claro, es que el centro comercial, por llamarlo de alguna manera, claro, ahora mismo está en ruinas. Quiero decir, ahí hay que invertir y no sé hasta qué punto valdría la pena mantener una estructura, rehacer todo lo que serían los bajos, mantener el parking, pero rehacer lo que se supone que son tiendas, donde estaban plantaciones y demás, ¿no? Darle vida, eso tiene que ser, no, eso es, de hecho, es nuestra cara de entrada a San Andreu. Por lo tanto, hay que darle vida, hay que darle movimiento, hay que promocionarlo para que todas aquellas empresas que quieran puedan pues establezcan aquí, que sean llamativas, que sea una buena visión de San Andreu en su entrada por la carretera de Martorell. Quiero decir, el espacio lo tiene, por lo tanto, es ponerlo en marcha, es algo que tiene que atraer no solo el comercio a San Andreu, sino que también sea un referente como lo tenemos en otros pueblos, como puede ser un Esplau, como puede ser las Boleras de San Vicenç, pues tener también aquí un referente en San Andreu que sea que digas, oye, mira, vámonos a tal sitio, ¿no?
1: Quin paper creu que podria tenir la recuperació d'aquest espai en la dinamització comercial i econòmica de Sant Andreu de la Barca?
2: Total, total, te lo he avanzado ahora mismo. Quiere decir, en el momento en el que esto se establezca como bien centro comercial, como un centro de ocio, como un centro que se ponga en marcha, evidentemente esto traerá a San Andreu la movilización del comercio, un ingreso extraordinario, evidentemente, porque se circulará, porque la gente se quedará aquí, porque vendrán de otros sitios a hacer el gasto aquí. Esto es lo que mueve la ciudad al final, ¿no? Que nuestro comercio fluya, que no se vea abocado a cerrar, porque a veces parece mentira, pero lo que es como cuando tienes un bar y al lado otro bar, hay para los tres, pues aquí también puede ser lo mismo. Tú puedes tener un comercio en el centro del pueblo y aquí en el centro comercial, y vas a atraer más gente, no va a haber una competencia desleal, sino al revés, sino intentar que eso favorezca que el comercio esté vivo.
1: Després de més de 20 anys de conflicte, què s'ha de fer perquè el sector 21 deixi definitivament de ser un problema i es converteixi en una oportunitat per a la ciutat?
2: Pues lo primero es pagar. Esto es lo primero. Pagar la multa, pagar esta sanción, que el ayuntamiento vaya devolviendo este crédito al Ministerio de Hacienda mediante ajustes presupuestarios, y luego a partir de aquí pues tienes que hablar con todos los propietarios, hacer esta reparcelación útil, viable, que los propietarios de, porque no solo está el Atrium, hay muchos más negocios, pues puedan abrir sus puertas a otros sectores, que no, es que no han podido tampoco, o sea, no les puedes dar una licencia de apertura porque estás en una zona que está bajo litigio, que no está reparcelada, que entonces va a repercutir favorablemente, por supuesto, a San Andreu de la Barca y a sus vecinos, porque tendrán más servicios, y sobre todo también esperamos que a estos empresarios, porque puedan recuperar todos estos 20 años de pausa, que tampoco creo que estén demasiado contentos, ¿no?
1: Tornem al curs polític. Fins a quin punt creu que el cas Atrium condicionarà el que queda de mandat? El que queda de legislatura?
2: El que queda de legislatura, pues, hombre, seguro que es recurrente porque es un tema como muy, muy, muy, muy sucos, ¿no? Para según qué grupos municipales, seguro que es un tema recurrente. Que eso no quiere decir que nosotros no vayamos a decir nada, ¿eh? Quiero decir también que el debate político está ahí, evidentemente, si se nos pregunta, nosotros contestaremos, ¿no? Sí, puede llegar a marcar, pero bueno, tú piensas que la gente tiene muy mala memoria, ¿eh? Yo la primera. Entonces son cosas que hoy las vives intensamente, se le da una solución de una manera u otra y luego se olvida. Y ya dentro de 6 meses o 7 meses, cuando la gente vaya a votar, no se acuerda del caso Atrium. Porque nos hemos echado, como te decía, las manos a la cabeza por 2,8% del IBI y llevamos un 17,5%. O sea, quiero decir, la gente tiene muy poca memoria. Bueno, pues será otro tema más de los que podamos hablar o debatir a la hora de mantener, pues yo qué sé, un debate de candidatos, por ejemplo.
1: Tot apunta que al mes d'octubre es debatran les ordenances i els pressupostos municipals, com ja ha succeït en els dos darrers anys. Com està aquesta situació?
2: Hombre, pues se prevé mejor. Mira, dentro de todos los problemas que tenemos, se prevé mejor. Porque, si recuerdas, el año pasado nos dieron los presupuestos y las ordenanzas con 48 horas de antelación al pleno para aprobarlos. Y este ya tenemos mañana la primera cita para hablar precisamente de ordenanzas, presupuestos, junto con el interventor. Quiero decir que, oye, fenomenal, vamos muy bien por aquí. Vamos muy bien por aquí. Porque esto sí que es transparencia y querer la más tesa. Esto es la más tesa. Decir, mire, señores, esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de aquí, gracias al problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, vamos a mirar juntos el presupuesto. No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Yo soy muy optimista, ya te digo. Entonces, hay que buscarle lo bueno a este problemazo que tenemos, es que todos vamos a intentar, entre todos, sacar unos presupuestos y unas ordenanzas que, como parece que no me quiero volver a repetir, pero que sean buenas para nuestros vecinos y que no sobrecarguemos en la parte impositiva.
1: Per tant, creu... o si es desprèn de les seves paraules que aquest cas Atrium ha fet que la relació entre govern i els partits de l'oposició vagi a millor?
2: Para mí, es mi sensación, la verdad, sí. Es mi sensación de lo vivido desde el pleno pasado a la fecha. Hay más comunicación, hay más predisposición por parte del equipo de gobierno de que interactuemos, de que colaboremos, de que aportemos soluciones, de que... Hombre, pues todo esto hasta ahora no lo teníamos. Si es debido a lo del Casa Atrium, yo es que me parece que sí, que viene más por ahí, porque también entiendo que el gobierno quiere apoyos para no tomar una decisión unilateralmente, evidentemente. Y nosotros no estamos negando nuestro apoyo, pero sí que es cierto que queremos por lo menos intervenir y saber cómo y de qué manera se puede hacer que no sea automáticamente una subida de impuestos.
1: De cara als pressupostos i ordenances, un dels objectius del Partit Popular és que no hi hagi la pujada d'impostos.
2: Sí, como siempre, como cada año. Nosotros no somos pro subida de impuestos, creemos que es mucho más viable pues hacer un ejercicio de seguimiento del presupuesto, de todo en general, tanto las ayudas, las partidas que van a ayudas de servicios sociales, como las partidas que van para mejora de lo que es el iluminado, el asfaltado, los colegios, los jardines. Creemos que un seguimiento estricto del presupuesto y que sea un presupuesto contenido es mucho más efectivo que una subida de impuestos lineal.
1: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gràcies per acompanyar-nos en la primera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, una ronda d'entrevistes que finalitzarà doncs, amb l'inici de les eleccions municipals del maig del 2027. Ja queda menys.
2: Sí, sí, creo que también, y bueno, con toda la fuerza del mundo, con toda la carne en el asador, y por supuesto que aprovechen también nuestros vecinos a hacernos llegar todas sus quejas, propuestas, lo que ellos necesiten, que ya tenemos menos tiempo, y sobre todo, Jordi, muchas gracias por la invitación, es un placer, como siempre.
1: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gracias por acompañarnos a l'Espai de Portaveus.
2: Gracias.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
2: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
2: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
2: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
2: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
2: I tant. Ara Són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
2: assisteix a totes les assemblees.
1: A part la del seu barri,
2: correcte,
1: no?
2: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
2: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: També regidor de joventut,
2: sí,
1: per tant,
2: exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
2: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
2: no?
1: A través del WhatsApp.
2: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
2: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
2: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
2: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
2: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre
2: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre
2: al meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
2: que anirem, saltem de setmana i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre
2: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre
2: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre
2: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca d'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
2: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
2: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: I ara tot seguit en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
0: Continguts en xarxa. L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda de nou. Què tal?
4: Doncs molt bé, Pili, aquí sempre estem bé.
3: I tant. Avui volem parlar, però, d'alimentació, però sobretot de com ensenyar pares i mares a alimentar millor les seves famílies, perquè estàs a punt de començar un curs, per tant, aprofitem-ho, expliquem-ho.
4: Doncs sí, ja fa anys que em faig, de fet, diria que fa ja 11 anys que imparteixo aquest curs, però que ha anat evolucionant al llarg d'aquests 11 anys, de com iniciar l'alimentació complementària. De fet, en els últims anys han canviat molt les recomanacions i moltes famílies, doncs, van una mica perdudes, no? I perdó per l'expressió, però doncs no sabent si oferir un triturat, què posaria el triturat, si li han de donar sòlid, què pot menjar, si podem incloure els fruits vermells ja o hem de retardar el seu consum...
3: Clar, és que realment és complicat. I aquí, ara, deixa'm posar-hi cullerada. Jo els meus ja fa uns quants anys que ja mengen sòlid, diguéssim, però, sobretot, m'hi vaig trobar que, a part de la infoxicació, no?, que parlem sempre de tantes coses que ens arriben de tants inputs, tens les padrines, les iaies, les àvies, que també hi foten cullerada.
4: L'entorn.
3: I l'entorn, sí.
4: L'entorn moltes vegades ho fa... Sí. Bueno, moltes vegades no, ho fa amb tota la bona intenció, no? Però posa molta pressió. Clar, és un moment nou, no? O sigui, que venim de lactar, que moltes vegades és molt còmode, sobretot si fem lactància materna, no? És com vas amb... Jo sempre deia, vaig amb el menjar a sobre, o sigui, podem anar on vulguem, que jo porto el menjar a sobre, no? És molt còmode. Ah, comencem una etapa totalment nova, que les expectatives són molt altes i tot el que s'allunya l'expectativa de la realitat, tot aquell buit és frustració, malestar, culpabilitat. Si a sobre tenim aquests missatges de la veïna, de la, no, de les padrines, de jo ho vaig fer així, mira que bé que estan, i aquestes frases, no?, que al final... doncs clar, ens posen pressió. Llavors, clar, la primera recomanació és no escoltar ningú I jo, les, sobretot a les mares, mira que he de dir, Pili, que en aquests 11 anys també he vist una evolució en les persones, o sigui, que venen als meus cursos, i he de dir que ara podríem dir que un 50% són pares, ja.
3: Déu-n'hi-do, que bé, sí. Com m'alegro.
4: Sí, perquè tenen una, perquè tenen més implicació amb, bueno, amb totes les tasques, no? I a més també perquè sol ser quan agafen el seu permís de paternitat.
3: Paternitat. Ah.
4: L'inici de l'alimentació complementària, que sol ser sobre els 6 mesos, no? Clar. Per tant, ja s'ha acabat el permís de maternitat, no? Per les mares, i comencen els pares. Per tant, també, doncs, és un moment en què són ells qui inicien aquesta, en molts casos, aquesta alimentació complementària. Doncs en aquests anys doncs les mares, no, que han tingut sempre tanta pressió, una de les recomanacions que els dic és utilitzeu la vostra intuïció. Val? I dic mares més que pares perquè és algo genètic, això. No? És aquella, allò que sembla que t'hagin dit que el teu fill o filla hauria de menjar de tal forma i tu te'l mires i dius, algo no està encaixant, no? Doncs aquesta intuïció és molt important i se'ns oblida quan ens arriben tants missatges de fora, inputs, els professionals sanitaris, ara se'ns sumen les xarxes socials, no?
3: Sí.
4: Ostres, tenim tanta informació que al final acabem fent coses que una mateixa mira i diu, per aquí no és. Uh-huh. I per tant, doncs, a part de tenir molta informació, perquè al final l'objectiu d'aquest tipus de curs és donar informació, no? O sigui, jo sempre dic que el mètode és tenir informació, poder de decisió i sentit comú. I amb aquestes tres coses, iniciar l'alimentació complementària. Que des d'aquí també recordo que l'alimentació complementària complementa a la lactància. Si fos substitutiva, no es diria alimentació substitutiva. Per tant, complementa amb aquells nutrients que potser a partir dels 6 mesos doncs, els bebès necessiten una miqueta més i per tant hem d'incorporar. Però no és als 6 mesos i un dia que ja tenen aquestes necessitats, és progressiu. I per mi, realment, aquest inici d'alimentació complementària no és per a que els nens i nenes mengin, és per a que els nens i nenes aprenguin a menjar. I això és molt important, no? Com interactuen amb el menjar, quines sensacions tenen entorn al menjar, si és agradable aquell moment o no, perquè si és agradable ho voldran repetir, si no, tancaran la boca i no voldran ni seure la trona, no? Per tant, buscar aquest entorn doncs, molt agradable per a ells i elles, per nosaltres també, doncs, perquè aquest inici d'alimentació complementària sigui doncs, el millor possible amb una bona relació amb l'alimentació. Llavors, amb aquests cursos parlem d'això, no? Parlem de que no hi ha un millor mètode per o sigui, no hi ha un millor mètode per excel·lència, sinó que al final tots els mètodes es poden adaptar a totes les famílies. I tots els mètodes, tot i que n'hi ha alguns que donen sí més autonomia a la nena, com són els sòlids, no? Com és el baby led weaning, també els triturats es poden oferir amb autonomia, no? I això és una mica el que explico, no? Que al final sigui la família qui triï en funció de com es sent. No? Hi ha famílies que em diuen jo no em sento preparada per donar sòlid, doncs comencem amb un triturat, que no passa res, però què hem de fer perquè després aquest nen o nena acabi menjant sòlid, no? O no? Hi ha famílies que diuen, no, jo vull començar amb sòlid, doncs què hem de fer per començar amb sòlid i que sigui segur. Per tant, doncs aquest curs és no només explicar què hem d'oferir, sinó com preparar els àpats, quins mètodes podem utilitzar, no? I sobretot doncs, que els nens i les nenes aprenguin a menjar d'una forma segura i d'una forma doncs, agradable, no? Mm-hmm. Perquè menjar és un plaer.
3: Clar, i a més això, a part de la cosa física d'alimentar-se, no? De glutir, mm-hmm. crear un entorn mm-hmm. que sigui un experiencial també, no? Mm-hmm. Per als nens i nens i per les famílies. Això que tu sempre expliques i que també expliques al llibre, a més, les impressions, no? Mm-hmm. Que comença des de la primera infantesa, no? Des dels bebès.
4: Exacte.
3: Per aquesta pressió que també tenim els pares i les mares. Mm-hmm. De menja, acaba tu, no embrutis. Mm-hmm. No?
4: Sí, netejar tant contínuament la boca amb la cullera, no? Amb el, saps? Vull dir, deixa que s'embruti. Que... Ah!
3: Clar, clar.
4: Llavors, sí, crear que per mi és molt més important, crear aquest entorn agradable, perquè després, quan aquest nen o nena tingui 6 anys, doncs arribi a taula i si hi ha alguna cosa que no li agrada ho pugui dir amb llibertat, no m'agrada, no tinc gana, i sapi identificar realment què li està passant davant d'un àpat sense muntar un drama.
3: Clar.
4: Que això, si teniu bebès molt petitets, als 6 anys ho agraireu.
3: Clar. Per tant, És un curs per pares i mares, és a dir... No?
4: És un curs per a famílies. A vegades també venen padrines. Clar, vull dir, al final és un curs per a aquelles persones que s'han d'ocupar d'alimentar, no? d'oferir l'alimentació complementària als nens i nenes.
3: I què, les padrines i són més receptives o no
4: tant? Les que venen, sí.
3: Les que venen, sí, clar, normal.
4: Les que venen ja venen amb aquest esperit d'aprendre, que cada vegada de dir, doncs, això, que ens costa menys dir jo ho vaig fer d'una forma, però ara doncs hi ha una altra forma.
3: És que eren altres temps.
4: Sí, però vull dir que...
3: Hi havia altres productes, tot era diferent.
4: Que es veu aquest, no?, de dir, ja no repetir tant el jo ho vaig fer així i això és el millor, no?, sinó a veure quines altres formes hi han i sumar-se, no?, perquè aquí estem per sumar.
3: La preocupació també és de temps, vull dir, temps de rellotge, dels sí. pares i les mares.
4: De 6 mesos un dia, i han de començar, i doncs el curs explico que moltes vegades hi ha bebès amb 8 mesos que encara no estan preparats, i per tant hem d'esperar, perquè si obliguem a menjar quan un bebè encara no està preparat, doncs hi pot haver problemes. Òbviament, al curs expliquem què és estar preparat i què és no estar preparat, perquè tampoc allarguem si ja podem començar a incorporar aquesta alimentació complementària.
3: I escolta, quina pressió hi ha de la indústria per a segons quins aliments? Perquè també veiem que hi ha, jo què sé, polvos que... proteics que poses a la llet, tipus de llet que surten dibuixets, més cookies, molt enriquides en vitamines.
4: Bueno, la indústria...
3: Les galetes.
4: Sí, la indústria doncs, ha tret des de fa ja molts anys, no?, una línia de productes per a infants, no?, o per a bebès, que realment no són per a bebès, o sigui, per la seva composició, de fet. O sigui, hi ha un estudi que va fer, ara no recordaré els números, però hi ha un estudi que s'ha fet des de la Universitat Rovira i Virgili, si no m'equivoco, de Tarragona, que s'han analitzat tots els productes dirigits a la infància i més del 80% no compleix els criteris de l'Organització Mundial de la Salut sobretot en sucre, no?, i de composició d'aquests aliments. Per tant, jo sempre dic que aquests lineals dirigits a la infància és un bon lineal, ho deixo caure aquí, per als esportistes.
3: Ah!
4: És un bon lineal, en parlem un altre dia, si voleu.
3: Sí, d'acord.
4: No per a nens i nenes. Els nens i nenes poden menjar aliments poc processats.
3: Quan és aquest taller, aquest curs? Quan
4: doncs aquest, el proper, el fem el dia 19 d'octubre, a les 10 del matí, a Pediàtrics, que és on jo actualment estic passant consulta de forma presencial. I doncs això, us podeu apuntar trucant a Pediàtrics, ara no em sabré el telèfon.
3: És igual, podem buscar-ho a Instagram,
4: podem
3: buscar-ho, no?
4: També sí.
3: Podem trobar-te a l'Instagram.
4: Sóc així, me'n recordo de moltes coses i de les importants a vegades no. Però vaja, doncs això, encara hi ha places, per tant, us espero si voleu doncs això, un acompanyament. He de dir que després d'aquest curs, totes les persones que s'inscriuen els dono un accés a un grup de WhatsApp on poden anar preguntant dubtes i doncs aquelles qüestions que una vegada ha acabat el curs i comença la pràctica, no? La vida real, doncs puguin anar preguntant.
3: Molt de la Naila, això.
4: Molt d'acompanyament.
3: Gràcies, Naila.
4: Gràcies, fins aviat.
0: Continguts en xarxa.
1: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que escoltem els dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquests dies hem parlat amb les diferents autoescoles de Sant Andreu de la Barca per valorar els canvis de circulació de la DGT. En té més detalls Joel Carrasco.
5: Les autoescoles de Sant Andreu de la Barca analitzen l'entrada en vigor dels nous canvis de la normativa de circulació impulsats per la Direcció General de Trànsit. Les modificacions posen especialment el focus a la protecció dels usuaris més vulnerables de la via, com ara vianants, ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. Entre les principals novetats hi ha noves obligacions per als conductors a l'hora d'avançar ciclistes, així com canvis que afecten els usuaris de patinets elèctrics i els motoristes. Des de l'autoescola Més Vial valoren positivament les mesures, en especial dels patinets, però apunten que calen moltes més campanyes de conscienciació.
6: Per exemple, el tema dels patinetes, de los vehículos de movilidad personal, patinete eléctrico, si no nos concienciamos de que hay que seguir una normativa, no sirve de nada, ¿vale? O sea, que si tiene que ir uno en el patinete, que vaya uno, porque yo por aquí, por años de la barca, he visto patinetes hasta con tres. Si tiene que llevar casco, que lleven casco, que no circule por aceras, o sea, que se cumpla la normativa. En el caso de las motos, el tema de las chanclas, claro que, por supuesto, eso es súper seguridad, o sea, no hay ninguna duda. La normativa que ha entrado en vigor este 1 de octubre siempre ha mejorado el tema de seguridad. O sea, 100%.
5: Un dels canvis més destacats és que els conductors hauran de reduir almenys 20 quilòmetres respecte del límit de la via quan avancin un ciclista. Que com afectarà aquesta norma la conducció i els futurs conductors?
6: Lo veo perfecto, por,

0: cuando tú ya te tienes que hacer prácticas, ¿vale?, tanto en circuito cerrado como en circuito abierto, ya es de obligado cumplimiento para las prácticas y para el examen llevar guantes, llevar protección adecuada, llevar calzado cerrado. Todo esto ya se realiza a nivel de autoescuela y de examen.
1: Es decir, que sería implementar-ho al carrer.
0: Correcte, correcte.
1: Aquesta nova normativa dona més protagonisme als usuaris vulnerables, com vianants, ciclistes, motoristes, usuaris de patinet, com comentàvem. Creieu que cal canviar també la manera com s'ensenya a conduir per posar més èmfasi en aquesta convivència amb els usuaris vulnerables?
0: Yo creo realmente que hay que tener especialmente atención con el tema de todo usuario que es vulnerable, evidentemente. Es un tipo de usuario de la vía que evidentemente tiene más riesgo de patir un accidente. Entonces sí que es verdad que hay que tener especialmente atención con este tipo de personas y, claro, el resto de usuario de la vía tiene que tenerlo muy en cuenta, porque evidentemente tener un accidente, aunque sea pequeño, evidentemente con este tipo de usuarios puede ser mucho más peligroso lo que es el resultado final de el pequeño o un accidente un poco superior.
1: Els professionals del sector també alerten de la importància que els conductors coneguin bé les normes i les apliquin correctament. En aquest sentit, consideren que la formació i la conscienciació continuen sent eines fonamentals per reduir els accidents i millorar la convivència entre els diferents usuaris de la via.
2: I després d'aquestes informacions d'àmbit local, d'àmbit de Sant Andreu de la Barca, passem ara a l'espai del Dial Interior.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com estàs, Ramon?
5: Hola, Sergi, molt bé.
4: I avui tenim un programa potent.
5: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de feia temps i, goita, ha arribat el moment.
4: Ha arribat.
5: El tema és la fe. I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
4: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
6: Molt bé. Molt bé.
4: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
6: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant i... una frase de l'Antoni Blai, que per mi defineix perfectament lo que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot el que passava per dintre nostre de la consciència i deixant estar d'altres aspectes que poden ser pues, dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe. L'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre el que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
4: I podem donar voltes. Josep, com ho veus?
7: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi, és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? Francesc Torralba diu que les creences no són certeses, sinó actes de voluntat. Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? Del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I aquesta fe el que provoca és moviment, no? I, per tant, també compromís davant del món en què vivim.
4: A mi m'ha agradat molt... No la coneixia, Ricard, aquesta definició de fe del Blai, però està molt en la línia de la meva mirada sobre la fe. I jo sempre ho explico com si tinguéssim... Una persona està en un lloc on hi ha una habitació al costat, i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés. No hi té accés, ni tan sols la pot veure, ni pot accedir-hi, però també suposar que darrere aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats, des del meu punt de vista. Després, a veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, doncs m'ho ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és, no creus-ho. No, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. I hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar, si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, i la possibilitat per mi més sàvia és, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, però una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat, i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té a veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats i estarem d'acord en que la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe. Ara us pregunto què entenem per Déu.
7: Mira, hi ha un... Citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
4: Hombre, per favor. Cerca un centro di gravità permanente.
7: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare.
4: Preciosa.
7: No? Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat, en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que... Per mi no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I, per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta... On hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, on fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no?, que parla de la natura com un temple, no?, i que, per tant, el temple, si és la natura, és el món, no? I, afortunadament, el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem... Jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca? On la duem a terme? Doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta.
6: A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe... el més important per mi, la fe, és tal com ho està dient el Josep, que és la fe amb Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta el sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges. I és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat, però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix, perquè la fe, o l'evidència aquesta que jo deia, l'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors, hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció. Després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes, en un moment determinat descobreixen alguna cosa per intuïció. Llavors, aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo. De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè com que estem amb l'atenció tot el dia, amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
4: Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció, i encara la lligaria amb una altra paraula, transcendència. És a dir, per mi la fe, clar, aquí hem parlat de Déu, digues Déu, digues allò que et transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais. No? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi, quan la gota s'adona de que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb algú molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència de la naturalesa, miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem, ja hi era abans que nasquéssim i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor, i veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que vivim els éssers humans o que entenem com amor, que allò també seria per fer un programa que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla, a la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero, para mí, que és una cosa molt, molt, molt diferent, no? Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
7: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi. I la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que en la natura el que sempre he intentat és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquest gust fins i tot sensual per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix per deformació professional estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolcesa, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és i que, si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent, tot això es pot sentir dolçament i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència.
4: Ricard, l'Antonio Blay parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blay, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
6: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència del que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant el que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors, és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment alguna cosa, pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir. Estic pressentint alguna cosa que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant a la taula, no se sent de la mateixa manera, però es pressenteix. I això, per mi, és la fe.
4: Veuríeu alguna diferència substancial? Clar que són paraules, i les paraules cadascú fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, però per parlar en propietat, veuríeu alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
6: Per mi, molt, hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe amb Déu és una intuïció que un té de Déu. Però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors, hi ha una barreja de les dues coses. Però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
4: Josep?
7: Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades Tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo en aquest sentit sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que el meu Déu, no? Que rebo com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet. És a dir, tota la gent que té fe, per mi formem la mateixa família. Jo m'hi sento unit a tots ells, no em sento exclòs ni, i, per tant, no té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millors, no? Doncs si som millors, hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
4: Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu malenteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual, des del meu punt de vista, significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista, o cap hindú, o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixin, s'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
6: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència que deia jo de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors, no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida. I per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar. Actuar dintre la teva vida, anar en una direcció determinada. Perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi siguin més assolida i ho vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
7: Per mi la... Com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord. Però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir... i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen, i per tant saber-los separar per treballar aquesta interioritat, que a vegades doncs, costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? per compartir totes aquestes... I, per tant, no quedar-te tancat, no, no sóc o no tinc voluntat de ser un eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenint clar que això és un camí, no? I per tant hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
4: Jo estic molt d'acord amb vosaltres i afegiria només una coseta, però també estic en la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinea amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida. Però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible de que tot té un sentit, tot té un propòsit, de que és com una mica la imatge de que com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no? D'alguna manera és com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos en última instància el que porta el timó del vaixell, sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe la solem associar a un fet comunitari. Jo us pregunto, la fe s'ha de viure sí o sí a través d'una comunitat o a través d'una tradició religiosa, o es pot viure de forma individual?
8: Jo diria, a veure, torno a repetir una altra paraula de Blai, que l'autèntica església és l'església de la comunitat que viuen en contacte amb Crist. Independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre de la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior. Jo crec en la comunitat interior. I això és el que és l'autèntica església.
7: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries. És a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques, que són d'una gran força, i aixecar-se a les 7 del matí per anar a sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després, és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne... és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? Que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs, també és un camí personal, no? Que és inevitable i que és bo que existeixi.
4: Ara parlaves del conreu interior, aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe? Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball en mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
8: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme. I això és el que ens separa dels altres. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Quan traiem les plantes errònies que hi ha dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els altres. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també
6: equivocadament, uns ens apropem als altres, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar, amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, en contacte amb l'exterior, però simplement és una, és un una tapadera per no viure's per dintre. Llavors, aquest conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que veiem entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
7: El, en el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan, quan cuidem un hort, doncs intentem treure les, tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, ens sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix de, per exemple, de converses, no? Jo... I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers raixos de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Paniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure doncs, també aquests moments doncs, especials que tenim al llarg del dia, en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los i segur que això ens conreua i ens fa millors.
4: De fet, moltes persones ara veies a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
7: Home, jo penso que com deia abans, a vegades la fe és un do. No tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? De que poden influir, poden fer-nos canviar i que doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn. No? No cal sempre... A vegades ens farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
6: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors, intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do, o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe, i la vivència amb Déu, i la intuïció amb Déu, i la proximitat amb Déu, i la vivència amb Déu, és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo, quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys, que disfrutava de la vida, no havia parlat de totes aquestes coses. Llavors, en un moment determinat, va haver un d'entavall de la meva vida i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació, però és que a altres els hi passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida, és a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom. Tard o d'hora. No és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
4: Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. Amb 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
6: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre, amb aquest silenci interior. Per mi això és... I veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
7: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural, i que això, de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
4: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Ramon, Josep, Ricard i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
2: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esport també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
2: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
2: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
2: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
2: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
2: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs, una crida aquí a la participació.
2: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada pels veïns. L'espai tindrà 8 elements de joc per a diferents edats i 5 elements de fitness. Les obres de renovació del Parc Salvador Dalí de Sant Andreu del Barca ja estan en marxa. L'actuació transformarà aquest espai del barri del centre amb nous jocs infantil, elements de fitness, nou mobiliari i enllumenat, a més de la renovació mural del parc. L'alcalde de Sant Andreu del Barca, Marc Girivet, ha visitat els treballs acompanyat del regidor del barri del centre, Javier Romero, el regidor d'Urbanisme i Espai Públic, Joan Jansana, i també la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Marc Girivet, l'alcalde, ha situat la reforma dins de l'aposta municipal per actualitzar les àrees de joc de la ciutat.
2: Doncs, primer de tot, que ens fa molta il·lusió perquè continua tot el projecte d'inversió en renovació dels parcs infantils, i un dels parcs que continuarem perquè finalitzi és el parc de Salvador Dalí. Així com a concepte, com sabeu, l'Ajuntament té una prioritat màxima, que és actualitzar aquests equipaments infantils. Fem una inversió que està referida en el pressupost de l'any anterior i, per tant, estem acabant d'executar aquest parc, que a més, després potser la regidora pot donar més detall, té jocs per moltíssimes edats, de 0 a 3, de 6 a 12, per més de 12 anys i fins i tot una zona de fitness amb 5 elements per fer esport, que també ho poden utilitzar majors de 14 anys i persones més grans, i per tant és un parc que té una forma molt allargada i que, per tant, els diferents trams del parc doncs es poden utilitzar per diferents àmbits i per diferents edats.
1: Aquesta idea que t'explica d'aquest parc del Salvador Dalí és una idea que també es podria traslladar d'altres parcs, el fet de que de diferents edats, tant infants com adults, ho puguin utilitzar.
2: Amb aquesta amplitud d'edats, el Parc Salvador Dalí penso que és dels que recull més, diguéssim, aquesta amplitud d'edats. També és cert que el Parc de la Solana, Mercè Rodoreda, també recollirà un ventall tan gran, diguéssim, d'edats que poden utilitzar aquest parc. Però sí, l'objectiu que té l'Ajuntament quan ha decidit invertir a cada parc és precisament aquest, és que el màxim nombre d'infants i de joves puguin gaudir dels espais que invertim i reformem.
1: 14 parcs infantils són els que s'han de reformar. Quins seran els propers?
2: Doncs començarem les obres en breu del Parc de l'Estació, començarem també les obres, o ja han començat les obres de la plaça 11 de setembre. Per tant, aquests són els objectius. Seguirem amb Salvador Allende, continuarem amb el del poliesportiu, el de la plaça Montserrat Roig, Jardins Montserrat Roig. Per tant, tots vindran ja en reguitzer i esperem que abans que acabi l'any doncs la immensa majoria estiguin ja acabats.
1: Per la seva banda, la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha detallat com serà la nova àrea infantil. El parc comptarà amb 8 elements de jocs dirigits a diferents franges d'edat, amb l'objectiu que els infants puguin trobar propostes adaptades a les diferents etapes del seu creixement.
3: Aquest parc, concretament el Salvador Dalí, tindrà 8 elements de joc per diferents edats. Tindrà, entre altres coses, tobogan, gronxadors, molles individuals d'aquestes per nens més petits també per gronxar-se, estructures de casa petites, una cistella multijoc per jugar a pilota, també una pista per fer driblings, per jugar amb la pilota i fer passes, també elements de fitness, que això és gràcies a l'escolta activa que ha tingut el regidor de barri, Javi Romero, amb els diferents veïns i veïnes que han anat proposant que s'incorporés en aquest parc elements de fitness, i per tant, doncs, escoltant aquesta demanda dels veïns i veïnes, s'ha pogut incorporar i fer més complet aquest parc, que té una cosa molt bona, que és que donarà resposta a diferents edats dels infants, des dels més petits i petites fins a els elements de fitness, per exemple, que són a partir de 14 anys. Per tant, dona cabuda a moltes franges d'edat. A més, voldria destacar que FEM Sant Andreu seguim posant la infància, l'educació i el desenvolupament dels nens i nenes al centre de les nostres polítiques locals. I no només això, sinó que també apostem per la dignificació d'espais que històricament estaven abandonats i que necessitaven realment una aposta, una remodelació, i què millor que amb un parc infantil que el que fa és donar vida al barri, donar vida a la ciutat, i que, com deia prèviament, dona resposta a les necessitats dels nostres nens, nenes i de les nostres famílies.
1: La remodelació del Parc Salvador Dalí també incorpora propostes recollides a través de la regidoria de barri del centre. El seu regidor, Javi Romero, ha destacat la importància de veure materialitzada una actuació que considera necessària per a aquesta zona.
4: Bé, jo com a regidor de barri estic emocionat per veure com ja inicien les remodelacions dels jocs infantils del meu barri, que recordo que en el barri del centre comptarem amb 5 renovacions de parcs, i això és una alegria. I veure com el Parc Salvador Dalí, que era un parc que necessitava urgentment una remodelació completa, ja està veient la llum al final del túnel, i no només això, sinó que, com era un compromís del nostre govern, hem pogut atendre a que aquest parc, doncs, sigui un espai de relació intergeneracional, no? I com bé dius, en aquest sentit, fent escolta activa a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes, doncs els veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol, doncs, ens van adreçar la necessitat de tenir un espai on poder practicar activitat esportiva a l'aire lliure, i així hem recollit aquesta demanda i integrarem elements per fer esport i activitat física en aquest parc.
2: Un parc que aviat ja estarà disponible al 100%.
4: Ben aviat estarà disponible perquè juguin infants de totes les edats, des dels tobogans i els gronxadors, amb elements de joc com l'espai de dribbling, com bé dic, hi ha gent adulta i gent gran amb els elements d'activitat física. Moltes ganes de veure aquest parc ja acabat.
1: Les obres del Parc Salvador Dalí formen part del Pla Municipal de Reforma i Actualització de 14 àrees de joc infantil de Sant Andreu de la Barca. La primera fase ja permet renovar completament 5 espais: Campreses, el Parc de la Colònia, de l'Avinguda del Bosc, el carrer Verge del Carme, la plaça Petita del Palau i la plaça Font de la Roda. En breu començaran les obres del Parc de l'Estació i també han previstes actuacions a la plaça 11 de setembre, Salvador Allende, l'entorn del poliesportiu i els jardins Montserrat Roig.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació...

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dimecres, dia 7 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat a Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistarem a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. Parlarem a l'espai de portaveus del cas Atrium i sabrem l'opinió de la portaveu popular, Sònia Aranda, en aquesta nova ronda d'entrevistes que estem realitzant a Ràdio Sant Andreu. I avui també parlarem de la 25a edició del sopar benèfic de la lluita contra el càncer. Serà el proper 17 d'octubre. Avui ens acompanyarà Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de la lluita contra el càncer de Sant Andreu de la Barca. El sopar es realitzarà en el casino. Els tíquets de venda d'aquest sopar ja estan disponibles. Donarem tots els detalls avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Continuem amb la nova temporada de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per analitzar l'actualitat política de la ciutat. Un inici de curs que ens situa en el tram final del mandat municipal i que arriba en diferents reptes sobre la taula. Però si hi ha una qüestió que ha marcat les últimes setmanes és el cas Atrium. Avui en parlarem amb Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi, a tu i a tots que ens escolten per la ràdio.
1: Abans d'abordar el tema, la qüestió sobre el cas Atrium, preguntem als diferents portaveus com afronten aquest nou curs polític que finalitzarà amb les eleccions el mes de maig. Com afronta en aquest cas el Partit Popular i quins objectius es marca de cara als pròxims mesos?
2: Home, doncs afrontar-ho amb ganes perquè ja estem molt a la vora de les eleccions i per tant evidentment s'apropa i això vol dir que hem d'apretar tots i hem de seguir fent el que estem fent fins ara, és a dir, escoltar les persones, proposar al consistori doncs el problema que aporti aquesta persona, si té solució, si abarca a un col·lectiu més gran i per tant doncs intentar ajudar. Bàsicament nosaltres som la veu del ciutadà, ho hem dit moltes vegades, som la veu del ciutadà i això és el que continuarem fent.
1: Entrem en el principal tema que abordarem avui en aquesta entrevista, amb aquest inici del nou curs polític que ha arribat mogut, en aquest cas amb el cas Atrium. Com valora el Partit Popular la situació generada per aquest cas Atrium?
2: A veure, aquí es una realidad que no podemos obviar, ¿no?, ni ignorar. Es una sentencia en firme de 3 millones de euros, casi, entre el capital y los intereses, y nosotros lo que entendemos es que algo que se sabe desde el 2018, habiendo pasado por dos gobiernos diferentes, lo lógico, lo prudente hubiera

0: sido pues tener una cantidad, ir cada año recogiendo una cantidad en previsión de pagar esa multa. Y creemos que esto ha fallado tanto el PSC en su momento como FEM, porque es quien gobierna hace casi 4 años, ¿no? Entendemos que es un problema muy serio que tenemos que afrontar como con miras altas, porque es un problema para todos los vecinos, y nosotros lo que queremos es intentar darle una solución sin que caiga en los vecinos, o que caiga en la menor parte posible sobre los vecinos el hacer pago, frente al pago a esta sentencia.
1: De fet, des del primer moment, amb declaracions que vam recollir dels diferents portaveus, vostè va deixar clar que una sentència ferma s'ha de complir. També va advertir que, tractant-se d'un conflicte conegut des de feia anys, hauria estat convenient tenir una previsió econòmica. Creu que s'hauria pogut fer i no es va fer, aquesta previsió econòmica?
0: Doncs evidentment que sí. Jo entenc, i el nostre grup entén, que amb una sentència en ferm des del 2018 tenim 19, 20, 21, 22, 23 eleccions, 24, 25, 26 i l'any que ve. Doncs fins a l'any d'avui, i estem parlant de 8 anys. En 8 anys es podia haver fet una previsió econòmica anualment amb els pressupostos, o d'aquells ingressos que rebem, ja sigui, perquè clar, hi ha coses que no podem agafar diners per poder pagar una multa, però sí que pots passar al romanent, i un cop el tens al romanent pots fer el pagament de la multa. Per tant, crec que han tingut temps suficient, tant uns com els altres, de fer un racó que no han fet, i que ara ens toca demanar un crèdit per la totalitat, i a més pels interessos, pels interessos dels gastos de pagar tard.
1: Parlem d'una indemnització d'uns 2,2 milions d'euros, s'han d'afegir els interessos, que superen els 3 milions d'euros. Per tant, doncs, com s'explica a la ciutadania que una factura d'aquesta magnitud no estigués prevista?
0: Home, doncs si jo hagués estat a govern no l'hagués hagut d'explicar, perquè directament nosaltres haguéssim aplicat el que t'he dit. Quan hi ha una sentència que sigui del meu govern, del govern anterior o de fa 3 governs, perquè realment han passat molts anys i podien haver passat molts governs per aquí, el que s'ha de fer és prevenir. Jo no ho hauria d'explicar, ja t'ho dic ara. Nosaltres aplicaríem també el que és l'economia que tens tu. Quan a tu et falten diners, el que fas és retallar del teu pressupost. Doncs hauríem de fer això, fer un recull, retallar pressupostos. A veure, el que no s'entén és que amb el primer any de mandat de FEM ens van a pujar l'IBI un 10%. Aquest 10% és molt més del que s'ha parlat ara, i no hem guardat res. Per tant, jo crec que és molt difícil d'explicar a la ciutadania, doncs, que sabent des de fa molts anys que tens una espasa sobre teu que caurà tard o d'hora, doncs no posis res per parir el pal, no?
1: Per tant, més enllà de buscar ara una solució per pagar aquests 3 milions d'euros, creu que cal determinar per què no es va resoldre abans, o qui tenia la responsabilitat de fer-ho? De demanar responsabilitats?
0: Jo ho vam dir ja en el seu dia, qui tingui responsabilitats les haurà d'afrontar, evidentment, perquè ja se sap que que hauran de donar explicacions legalment, però clar, tu ara et trobes el problema i s'ha de fer front ara, has de pagar ara, has de tenir mires de ciutat ara. Per tant, jo em centraria més en com podem fer-ho, que és mitjançant aquest crèdit al Ministeri d'Hisenda, que també ens obliga a fer un recull, una aportació anual del 10% del pressupost per assegurar el pagament, que és lògic, és que qualsevol que hagi demanat un crèdit ja li diuen muy bien, yo le dejo el dinero, usted me lo va a pagar, ¿cómo me lo va a pagar? ¿Qué tiene? ¿Qué me asegura a mí que lo voy a cobrar? Pues hombre, esto es lo que de eso nos tenemos que encargar ahora, de intentar lo primero que nos lo den, y lo segundo que nos lo den con una cuota que podamos hacer frente como ayuntamiento, y que nos repercuta pues a todos los vecinos en realidad.
1: peça important és aquest finançament. Ara vostè apunta al Ministeri d'Hisenda, de fet es va comentar en el ple, de fet el pla d'ajust econòmic contempla doncs aquesta via per aconseguir doncs un préstec per part del Ministeri d'Hisenda i retornar-lo en un termini, es va parlar en el ple municipal, d'uns 15 anys aproximadament. Vostès si estan d'acord, van aprovar a favor d'aquest pla d'ajust econòmic, perquè considera que aquesta és la millor opció?
0: Bueno, nuestra posición evidentemente es apoyar, arrimar el hombro para salir de esta situación, y lo que se nos pide es un plan de ajuste. O sea, hay que pedir el crédito, pero te piden un plan de ajuste, evidentemente, para que puedas cumplir con los plazos, ¿no? Nosotros no somos de subir impuestos, lo hemos dicho, lo hemos mantenido, lo hemos dicho en todos los presupuestos a lo largo de toda esta legislatura y, evidentemente, cuando yo estuve anteriormente también. Pero en el caso del Atrium nos encontramos ante una situación extraordinaria derivada de una sentencia en firme y que hay que cumplir. Nosotros seguimos trabajando, tenemos varias reuniones para ver todas las opciones que hay sobre la mesa para que el impacto sobre nuestros vecinos sea el menor posible, y así lo haremos hasta que lo consigamos.
1: De fet, vostè amb declaracions a l'emissora municipal en va ser clara, va dir que no volien que aquesta sentència repercutís en els serveis ni els costos, ni tampoc en pujades d'impostos a la ciutadania. Aquesta és la principal línia vermella del Partit Popular davant d'aquesta situació, d'aquest cas?
0: Home, és una línia vermella la pujada d'impostos, això està claríssim, nostra des de sempre. També és cert que no hem volgut mai tocar el romanent, i també hem dit que ante situacions extraordinàries, medidas extraordinàries. Està clar que el que no pot ser tampoc, Jordi, entén-me, és que dir no quiero que suban impuestos, no quiero recortar el presupuesto, no quiero que se quiten servicios, no quiero que no sé qué, no cuánto, no quiero... Però pagar tengo que pagar. Per tant, entre tots hem de buscar la manera, ja no només de no perdre serveis, però sí d'intentar, doncs, no a la pujada d'impostos, sí a trobar aquells diners que al final, en principi són 225.000 euros a l'any, perdó, que podem rescatar del pressupost. Aquesta serà la nostra mira, el que nosaltres volem i el que nosaltres estem disposats a fer i a treballar amb l'equip de govern i amb la resta de grups de l'oposició per tal doncs, de donar sortida i resposta a aquest problema que és imminent i que per tant necessitem fer front ara, no dintre de 3 ni 4 anys, sinó ara.
1: Si el pla d'ajust obligués, fem un supòsit, obligués a contenir la despesa, quins serveis o polítiques considera que haurien de quedar absolutament protegits?
0: Home, evidentment els serveis socials haurien d'estar protegits, evidentment. Els col·les totalment, educació protegida. Haurien d'anar més enllà, doncs, poder per nosaltres gastos superflus que poden ser doncs, arrel de festes, fires... no d'importància, entén-me, sinó que bueno, doncs, de vegades es fa segons quines festes, amb segons quins elements que per nosaltres doncs, són exagerats, com pot ser la fanalera. Evidentment, nosaltres ja la vam criticar amb el seu dia, no entenem aquest gasto tan enorme de 150.000 euros el primer any, Després 15.000 euros per la carrossa que portava, són coses que nosaltres com a grup popular això no ho entenem. I això no vol dir que no ens agradi el Nadal o que no estiguem d'acord que s'hagi de fer una festa per Nadal pels nanos. És a dir, entenem que es pot fer una festa de Nadal, però amb recursos més econòmics. Perquè al final, tot el que tu posis en una determinada festa no ho tens per altres festes o per altres actes o per altres ajuts. Per tant, aquí nosaltres sí que haguéssim estat més comedidos en el gasto.
1: S'ha creat una comissió informativa especial, de fet va ser una proposta de Som Sant Andreu en el ple municipal que es va aprovar per tots els partits polítics crear aquesta comissió informativa especial. Ja hem mantingut reunions amb aquesta comissió informativa. Què espera el Partit Popular d'aquesta comissió i de la primera trobada que ja la van fer fa uns dies? Crec que hi ha prevista una trobada, però què espera el Partit Popular d'aquesta comissió?
0: Home, principalment el que esperem o el que se'ns ha demanat és aportar idees de com com afrontaríem aquest pagament, de què manera podem fer efectiu el pago, pues cada uno en su medida pues aporta sus ideas. No voy a ser yo quien diga las ideas, porque creo que el alcalde lo quiere hacer público en el pleno, quiere transmitir lo que se habla en las comisiones informativas al plenario y a la ciudadanía, y entiendo que es lo correcto, porque así, eso sí, eso es un ejercicio de transparencia. Pero yo creo que al final todos los que estamos ahí, todos los representantes de los grupos municipales, lo que queremos buscar es una solución que afecte lo menos posible al ciudadano. Es decir, nos encontramos con que también tenemos un presupuesto por ver ahora en octubre y unas ordenanzas que nos obligan a subir un 5 o un 7% el capítulo número 1, que es el sueldo de los funcionarios. Y claro, ese tanto por ciento habrá que sacarlo de algún sitio. Entonces, si a eso le sumamos pues que tenemos esta multa y no se quiere tocar en nada el presupuesto, pues evidentemente tenemos un problema. Yo creo que al final, la finalidad de esta comisión, más que pedir explicaciones, porque entre nosotros no, en esa primera reunión no se han pedido explicaciones, es más intentar aportar ideas que puedan ayudarnos a tener ese dinero para poderlo pagar, ideas que se representen un ingreso inmediato y no un ingreso a largo plazo. Porque hay grupos que han presentado ideas, pero que realmente requieren de un tiempo, y por lo tanto sí, tendrás unos ingresos, pero en 2, 3, 4 años esto no nos sirve para ahora, ¿no? Yo creo que estamos todos en la misma senda, con el foco en el mismo sitio, que es intentar ajustar presupuestos de manera que también podamos entrar pues el pago de esta multa.
1: Una cosa, suposo que és trobar la fórmula per pagar aquests 3 milions d'euros, i una altra és saber com s'ha arribat fins aquí. Considera que aquesta segona part encara està pendent d'explicar de com s'ha arribat en aquesta situació? O quines són avui en dia les principals preguntes sobre el cas Atrium, que Sonia Aranda, del Partit Popular, portaveu del Partit Popular, considera que encara no han obtingut una resposta?
0: Mira, informació en tenim molta. De vegades, massa, perquè a més es solapen dates, ¿vale? Llavors és com que tu tens el teu esquema al cap, no?, de com va anar, i es solapen dates i dius, com és possible que si tinc una sentència el 2018 hi hagi una reparcel·lació nova el 2021? Vull dir, clar, és complicat. Tothom, el primer que et diu és, bueno, és un cas complicat, i evidentment és així. No sé fins a quin punt, Jordi, perquè responsabilitat política podem demanar, és a dir, bueno, doncs això es va fer, no va sortir bé, ara d'això tenim una sentència, i a lo millor si hagués estat aquell partit ara governant, doncs tindrien doncs una repercussió diferent, no?, diem, de la que tenen ara. Però també és cert que el que jo és el que penso, i el meu grup pensa igual, és que un cop afrontis el primer problema, que és pagar aquests quasi 3 milions d'euros, doncs ja veurem què fem, però de moment hem de buscar una sortida per fer front, perquè no continuem pujant els interessos, perquè no estiguem sobrecarregant més a sobre dels nostres veïns, a la seva esquena, doncs en aquest cas aquesta multa o una pujada d'impostos que venim tenint des de fa 3 anys anualment, que no ha fallat, vull dir, ja portem, no sé si és un 16,5 o un 17,5 des de que va començar a fer. Per tant, bueno, si hem de fer, si s'han de carregar impostos que tinguin una finalitat, és a dir, perquè hi hagi un motiu, perquè si et poses a pensar aquest 2,8 que s'ha plantejat al pla d'ajust com a garantia és molt menys que una de qualsevol de les pujades que ens ha fet fins ara fem, i no tenim un duro, vull dir, no tenim res recollit, no tenim res apalancat perquè això havia de venir. Jo vaig a lo de sempre, s'ha de tenir certa previsió, i és igual que ho fas tu a casa teva. Jo crec que aquí ens ha fallat una mica els dos partits.
1: Li va sobtar l'abstenció del PSC al pla d'ajust econòmic?
0: Pues mira, t'haig de ser sincera, t'haig de dir que sí. Sí que em va sobtar, perquè jo vaig entendre que la situació que teníem, més enllà d'una rivalitat política que podria haver-hi entre FEM i PSC, doncs s'havia d'afrontar amb mires altes, és amb possessió de ciutat, no? De govern, de la responsabilitat que tenim com a regidors i representants del poble, i per tant ens havíem d'enfrontar tots a una a aquest problema. Com et dic, ja veurem després què fem, però ara tenim el problema i ara s'ha d'afrontar, no? No perdrem temps en veure qui ha tingut la culpa, ja es depuraran responsabilitats si s'han de depurar. Entenc que havíem d'estar tots aquí, en aquest punt.
1: Creu que amb aquesta comissió es pot aconseguir aquesta unitat dels diferents partits polítics?
0: Jo crec que sí. Sí. Jo estic convençuda, i potser sóc massa optimista, però estic convençuda que sí. Que si tots, almenys amb la comissió, es veu que tothom el que volem és aportar, vale? Aportar per donar solucions, per ajudar, pel que sigui, però sempre en positiu. I crec que sí, que si tots posem de la nostra part, i aquí també poso a l'equip de govern, evidentment, perquè la seva proposta ja la sabem, per tant aquí no hi ha més propostes per part del govern de FEM ni d'En Comú Podem, no hi ha propostes. La que hi ha és la que hi ha. Llavors som la resta, els que hem de fer propostes per tal de donar una solució, una viabilitat a aquest problema, que és una mica irònic, perquè clar, yo me llego, me lo encuentro aquí y dices, pues venga, si no quieres el 2,8, dime qué es lo que vas a hacer para ayudarme a hacer esto, ¿no? Y tú dices, vale, pues venga, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a intentar sacarlo para adelante y vamos a intentar que no vuelva a ser el vecino el que lo pague todo, ¿no?
1: De fet, el govern sí que en el ple de setembre sí que va demanar la unitat dels grups partits polítics davant d'un problema que considera de ciutat. Vostè també ho ha definit avui en aquesta entrevista. És una qüestió de ciutat i que s'ha de resoldre entre tots.
0: Sí, ho entenem així, perquè al final és un problema que afecta a tots i totes els veïns de Sant Andreu de la Barca.
1: Vostè també va expressar el desig de que el pagament permeti tancar definitivament el conflicte. Creu que realment, o estem realment ara davant del principi del final del cas Atrium, o encara ens queden més capítols?
0: Jo espero, desitjo i prego perquè estiguem al principi del fin. És a dir, que això no tingui més pròrrogues de problemes, perquè al final, si no, no se'n sortirem. Vull dir, aquí hem de mirar endavant perquè ningú no pot fer un pas enrere, no? I hem de tirar endavant i hem de sortir cap endavant, però també espero i desitjo que amb el pagament d'aquesta sentència, doncs, d'una vegada per totes es facin les coses com s'han de fer per tal de que això no torni a succeir. I, evidentment, com hem parlat alguna vegada, avui dia això no hagués passat, perquè potser és per la casuística, perquè s'ha viscut abans. Avui en dia, per fer qualsevol actuació al carrer, no es fan un avançament d'obra, sinó que fins que no tens fins l'últim permís, paper i pagat, no es fa res. I de vegades diem, és que, claro, és que l'administració és lenta. Bueno, pues tiene un sentido que sea lenta. Es decir, todo paso a paso que esté bien hecho para que luego no tengamos este tipo de problemas.
1: Una vegada resolta la qüestió judicial, quin futur voldria per al centre comercial Atrium?
0: Bueno, yo básicamente, claro, es que el centro comercial, por llamarlo de alguna manera, claro, ahora mismo está en ruinas. Quiero decir, ahí hay que invertir y no sé hasta qué punto valdría la pena mantener una estructura, rehacer todo lo que serían los bajos, mantener el parking, pero rehacer lo que se supone que son tiendas, donde estaba el plantaciones y demás, ¿no? Darle vida, eso tiene que ser, no, eso es, de hecho, es nuestra cara de entrada a San Andreu. Por lo tanto, hay que darle vida, hay que darle movimiento, hay que promocionarlo para que todas aquellas empresas que quieran puedan pues establezcan aquí, que sean llamativas, que sea una buena visión de San Andreu en su entrada por la carretera de Martorell. Quiero decir, el espacio lo tiene, por lo tanto, es ponerlo en marcha, es algo que tiene que atraer no solo el comercio a San Andreu, sino que también sea un referente como lo tenemos en otros pueblos, como puede ser un Esplau, como puede ser las Boleras de San Vicenç, pues tener también aquí un referente en San Andreu que sea que digas, oye, mira, vámonos a tal sitio, ¿no?
1: Quin paper creu que podria tenir la recuperació d'aquest espai en la dinamització comercial i econòmica de Sant Andreu de la Barca?
0: Total, total, te lo he avanzado ahora mismo. Quiero decir, en el momento en el que esto se establezca como bien centro comercial, como un centro de ocio, como un centro que se ponga en marcha, evidentemente esto traerá a San Andreu la movilización del comercio, un ingreso extraordinario, evidentemente, porque se circulará, porque la gente se quedará aquí, porque vendrán de otros sitios a hacer el gasto aquí. Esto es lo que mueve la ciudad al final, ¿no? Que nuestro comercio fluya, que no se vea abocado a cerrar, porque a veces parece mentira, pero lo que es como cuando tienes un bar y al lado otro bar, hay para los tres. Pues aquí también puede ser lo mismo. Tú puedes tener un comercio en el centro del pueblo y aquí en el centro comercial, y vas a atraer más gente, ¿no? No va a haber una competencia desleal, sino al revés, sino intentar que eso favorezca que el comercio esté vivo.
1: Després de més de 20 anys de conflicte, què s'ha de fer perquè el sector 21 deixi definitivament de ser un problema i es converteixi en una oportunitat per la ciutat?
0: Pues lo primero es pagar. Esto es lo primero. Pagar la multa, pagar esta sanción, que el ayuntamiento vaya devolviendo este crédito al Ministerio de Hacienda mediante ajustes presupuestarios, y luego a partir de aquí pues tienes que hablar con todos los propietarios, hacer esta reparcelación útil, viable, que los propietarios de, porque no solo está el Atrium, hay muchos más negocios, pues puedan abrir sus puertas a otros sectores, que no, es que no han podido tampoco, o sea, no les puedes dar una licencia de apertura porque estás en una zona que está bajo litigio, que no está reparcelada, que entonces va a repercutir favorablemente, por supuesto, a San Andreu de la Barca y a sus vecinos, porque tendrán más servicios, y sobre todo también esperamos que a estos empresarios, porque puedan recuperar todos estos 20 años de pausa, que tampoco creo que estén demasiado contentos, ¿no?
1: Tornem al curs polític. Fins a quin punt creu que el cas Atrium condicionarà el que queda de mandat? El que queda de legislatura?
0: El que queda de legislatura, pues, hombre, seguro que es recurrente, porque es un tema como muy sucos, ¿no? Para según qué grupos municipales, seguro que es un tema recurrente. Que eso no quiere decir que nosotros no vayamos a decir nada, ¿eh? Quiero decir también que el debate político está ahí, evidentemente, si se nos pregunta nosotros contestaremos, ¿no? Sí, puede llegar a marcar, pero bueno, tú piensas que la gente tiene muy mala memoria, ¿eh? Yo la primera. Entonces son cosas que hoy las vives intensamente, se le da una solución de una manera u otra y luego se olvida. Y ya dentro de 6 meses o 7 meses, cuando la gente vaya a votar, no se acuerda del caso Atrium. Porque nos hemos echado, como te decía, las manos a la cabeza por 2,8% del IBI y llevamos un 17,5. O sea, quiero decir, la gente tiene muy poca memoria. Bueno, pues será otro tema más de los que podamos hablar o debatir a la hora de mantener, pues yo que sé, un debate de candidatos, por ejemplo.
1: Tot apunta que al mes d'octubre es debatran les ordenances i els pressupostos municipals, com ja ha succeït en els dos darrers anys. Com està aquesta situació?
0: Hombre, pues se prevé mejor. Mira, dentro de todos los problemas que tenemos, se prevé mejor. Porque, si recuerdas, el año pasado nos dieron los presupuestos y las ordenanzas con 48 horas de antelación al pleno para aprobarlos. Y este ya tenemos mañana la primera cita para hablar precisamente de ordenanzas, presupuestos, junto con el interventor. Quiero decir que, oye, fenomenal, vamos muy bien por aquí. Vamos muy bien por aquí, porque esto sí que es transparencia y querer la más tesa. Esto es la más tesa, es decir, mire, señores, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero hacer, y a partir de aquí, gracias al problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, vamos a mirar juntos el presupuesto. No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Yo soy muy optimista, ya te digo. Entonces, hay que buscarle lo bueno a este problemazo que tenemos, es que todos vamos a intentar, entre todos, sacar unos presupuestos y unas ordenanzas que, como parece que no me quiero volver a repetir, pero que sean buenas para nuestros vecinos y que no sobrecarguemos en la parte impositiva.
1: Per tant, creu, o si es desprèn de les seves paraules, que aquest cas Atrium ha fet que la relació entre govern i els partits de l'oposició vagi a millor?
0: Para mí es mi sensación, la verdad, sí. Es mi sensación de lo vivido desde, desde el pleno pasado a la fecha. Hay más comunicación, hay más predisposición por parte del equipo de gobierno de que interactuemos, de que colaboremos, de que aportemos soluciones, de que, hombre, pues todo esto hasta ahora no lo teníamos. Si es debido a lo del Casatrium, yo es que me parece que sí, que viene más por ahí, porque también entiendo que el gobierno quiere apoyos para no tomar una decisión unilateralmente. Evidentemente, y nosotros no estamos negando nuestro apoyo, pero sí que es cierto que queremos por lo menos intervenir y saber cómo y de qué manera se puede hacer que no sea automáticamente una subida de impuestos.
1: De cara als pressupostos i ordenances, un dels objectius del Partit Popular és que no hagi la pujada d'impostos.
0: Sí, como siempre, como cada año. Nosotros no somos pro subida de impuestos, creemos que es mucho más viable pues hacer un ejercicio de seguimiento del presupuesto, de todo en general, tanto las ayudas, las partidas que van a ayudas de servicios sociales, como las partidas que van para mejora de lo que es el iluminado, el asfaltado, los colegios, los jardines. Creemos que un seguimiento estricto del presupuesto y que sea un presupuesto contenido es mucho más efectivo que una subida de impuestos lineal.
1: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gràcies per acompanyar-nos en la primera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, una ronda d'entrevistes que finalitzarà doncs, amb l'inici de les eleccions municipals del maig del 2027. Ja queda menys.
0: Sí, sí, creo que también, y bueno, con toda la fuerza del mundo, con toda la carne en el asador, y por supuesto que aprovechen también nuestros vecinos a hacernos llegar todas sus quejas, propuestas, lo que ellos necesiten, que ya tenemos menos tiempo. Y sobre todo, Jordi, muchas gracias por la invitación, es un placer, como siempre.
1: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gracias por acompañarnos a l'Espai de Portaveus.
0: Gracias.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest dilluns, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convocava eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinen d'aquest avançament electoral. En té més detalls, Joel Carrasco.
2: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
3: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
4: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
3: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que s'ha avançat, més encara.
4: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
3: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
4: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
3: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
4: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
3: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
4: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
3: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, no, sense dubte.
4: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
3: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
4: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estaba acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
4: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
4: És a dir, endurir el tema de la immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco. Ni personas que están pagando 1.500 euros... que no lleguen a final de mes, porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles, es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
4: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
4: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
4: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
6: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenir-li el respecte que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
4: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta, o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
6: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista, com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
4: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, ser la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus.
6: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans, vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven, i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega, i hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
2: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: 29 de novembre, eleccions generals, i tot seguit parlem de la 25a edició del sopar benèfic de la lluita contra el càncer.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Un any més, Sant Andreu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è. I el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar, però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem i vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i me'n sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem, algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no?, perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no?, de donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys, quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa, i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia, i és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent es vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que l'estan parlant aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre he dit que Sant Andreu, la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta, com a altres coses, participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es troba allà any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen una altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, no, aviam. No, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses...

0: Tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. Bueno, el sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Guiringuele, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.
1: I amb aquesta informació posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp.
3: Muy buenas tardes y ser bienvenidos a una nueva edición de Top Music desde aquí, desde los estudios de Radio San Andreu, el 98.0 de la FM. Y como no, también queremos saludar a todos esos amigos y amigas que nos seguís a través de internet, a través de ese enlace. Escúchanos en directo de las www.radiosanandreu.com. ¡Saluditos! Un miércoles más con todos vosotros para escuchar la mejor música del momento, con el fin de que esta tarde lo pasemos lo mejor posible, porque hoy tenemos sesión non-stop, solamente música para tus oídos. Vamos a ponernos a bailar y a dar color a este miércoles, porque es necesario, lo necesitamos. ¿Estáis preparados? Porque tenemos una horita con los ritmos más increíbles, con lo mejor del género urbano en exclusiva para todos vosotros. Atentos, porque hoy aquí en Tus 98, en Radio San Andreu, comenzamos así Top Music. Disfruten.

0: Dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Besines mil. Chao. Disfruten.
1: Anión así o K-popers. Son un Kim Jun Soo y Mida. Chocan Kim Jun Soo. Cansan Mida. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 280 de K-pop History. Començarem aquesta edició amb el debut solista de Sakamoto Mashiro, coneguda artísticament com Mashiro, exmembre en el seu moment de les Kepler, amb les que va estar des del 3 de gener del 2022 fins al 30 de maig del 2024. És actualment una de les membres japoneses de les Made In, grup amb les que va debutar el 3 de setembre del 2024. També ho és de la subunitat Made In S, amb les altres tres membres japoneses del grup des del 14 d'agost del 2025. Escoltarem, com hem dit, en solitari des de l'Extended Play 2411 del 19 d'agost d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Hotline, on li col·labora el raper Kim Ji-won, conegut artísticament com a Bobby, membre dels Icon, grup que havia debutat el 15 de setembre del 2015. Hotline és un dance pop amb elements d'afrobeat i pop, on la lletra parla d'una atracció directa i actitud segura, amb el contrapunt vocal, en aquest cas, del Bobby. El videoclip mostra el visual de l'energia despreocupada de Mashiro i l'ambient d'una nit d'estiu amb una coreografia ben dinàmica. Porta ja més de 8 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial les seves 4 primeres setmanes. Escoltem la novetat i debut, en aquest cas, de Mashiro amb Hotline.

Els sis nois que formen 82 Major, 5 coreans i un canadenc, que van debutar l'11 d'octubre del 2023, han tret el single d'àlbum Hit a l'1 de setembre d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Like Fire. De fet, el tema reprèn la història de l'anterior Sing i captura el moment en què una atracció intensa provoca que les emocions es descontrolin. El membre Yun Yeshan ha participat a la composició. És un tema que té un so hip-hop amb influències del Y2K de principis dels 2000. Estan molt contents perquè han guanyat el primer premi en shows musicals del grup, un show champion el 9 de setembre. Amb més de 8 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat del 82 Major, Like Fire.

Escoltarem ara el debut solista de Kim Mi-hyun, coneguda artísticament com Mimi, membre i rapera principal de les Oh My Girl, amb les que va debutar el 20 d'abril del 2015. L'escoltarem des del single àlbum Bish Bash Bosh del 20 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un hip-hop retro amb ritme de breakbeat, on Mimi expressa la seva confiança amb una producció que està combinada al so de Y2K d'inicis dels 2000 amb un hip-hop encara més enrere però que ja esdevé atemporal. Porta més de mig milió de reproduccions del videoclip oficial. Escoltem el debut en solitari de Mimi de la Oh My Girl amb Bish Bash Bosh. Bish Bash Bosh.

0: 좋은 하루 되세요.
1: Els tres nois que queden dels cinc originals que formen Big Bang, és a dir, G-Dragon, Taeyang i Desang, que havien debutat el 19 d'agost del 2006, han tret el single digital Big el 19 d'agost d'aquest 2026. És per celebrar el seu 20è aniversari de debut. Repeteix un hip-hop amb molta energia, ritme i tornada addictiva. Com ja fa molt de temps, en G-Dragon va participar a la composició i lletra, que, com hem comentat, és una celebració dels seus 20 anys i convida a ser encara més grans, allargant la ida Big per fer més grans. El tema ja ha guanyat un Inkigayo el 6 de setembre d'aquest 2026, amb més de 17 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes i 5 milions al vídeo de la pràctica de ball. Escoltem la novetat i celebració dels Big Bang amb Big.

Escoltarem ara un altre debut d'aquest estiu, les 100 noies que formen Tweet, Twaidu en coreà. Són tres coreanos, una coreano-britànica, una coreano-estadounidenca, una estadounidenca i una japonesa, que ho han fet amb l'Extended Play Tune and Play el 24 d'agost d'aquest 2026. Són de l'agència ABD, que és filial de Hybe. Les escoltarem des del single principal Sun Kiss. El ritme de fons és una bossa nova, on la lletra parla de confiar en la pròpia veu i sentits i expressar-ho en llibertat, per seguir el seu propi ritme i emocions. Portaven més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves quatre primeres setmanes. Escoltem el debut de les Twaidu amb Sun Kiss.

0: guys.
1: Okay. A l'estiu, més d'un grup K-pop treu noves cançons per al mercat japonès. És el cas dels TXT, Tomorrow by Together, 5 nois, 4 coreans i un estadounidenc, que van debutar a Corea el 4 de març del 2019 i al Japó van fer el 15 de gener del 2020. Els escoltarem des del single àlbum Setsuna Hanabi del 16 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un tema amb influències del funk brasiler que compara un comiat sentimental imminent amb focs d'artifici d'estiu. El single va votar com a número 1 en el Billboard Japan Hot 100 i va liderar llistes com els Oricon, iTunes i Line Music. La lletra, com hem comentat, fa referència a la metàfora que aquest amor d'estiu brillarà i acabarà com uns focs d'artifici. Amb més de 18 milions de reproduccions del videoclip oficial del seu primer mes, escoltem els TXT per al mercat japonès amb Setsuna Hanabi.

0: 誰にでも幸せって来るはずなのに、なんで俺たちには来ないんだろう。
1: Escoltarem ara el nou treball solista de Kim Min Jong, conegut artísticament com Winter, membre de la CESPA amb les que va debutar el 17 de novembre del 2020. Serà des del single digital Speed of Summer del 27 d'agost d'aquest 2026. És un punk rock alternatiu on Winter mostra notes altes en un fons intens de música de band. Com a curiositat, el tema es va enregistrar als estudis d'Abbey Road a Londres. La lletra parla de sentiments de llibertat on la joventut corre cap endavant en una nit d'estiu amb el volum de la ràdio ben alt. Amb més de 7 milions i mig de reproduccions en el videoclip oficial les seves tres primeres setmanes, escoltem Winter de la CESPA en solitari, Speed of Summer.

Escoltarem ara els sis nois actuals que formen en Hypen. Tres coreans, un australià, un estadounidenc i un japonès, que van debutar a Corea el 30 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 6 de juliol del 2021. Han tret aquest estiu a l'escena de play de Shin Bliss el 21 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal Bloody Paradise. És el primer treball després de la sortida de Hisung, que seguirà a carrera en solitari. En aquest tema incorporen el funk brasiler, on la lletra parla d'una nit vermella tacada de sang, en una metàfora de cremar la nit fins que surti el sol. Amb més de 45 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem la novetat del Hypen, Bloody Paradise.

Ens trobarem ara amb el nou treball del Saint City 127, amb només 5 nois actius dels 7 actuals. Dos d'ells, de Jung i Jungbu, estan complint el seu servei militar. Tampoc hi són altres exmembres de la formació original, que havia debutat el 7 de juliol del 2016, com Tail, que va sortir del grup el 28 d'agost del 2024, mentre que Mark i Win-Win han sortit del grup aquest 2026. Ara els escoltarem des del seu àlbum Blingy, del 24 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. Ha estat número 1 a l'àlbum iTunes a 10 països, mentre que ha estat també número 1 al Cuckoo Music xinès. És un ritme electrònic hip-hop cru amb tocs de guitarra distorsionada, on la lletra parla de que el seu cor brilla amb ells. El tema ja ha guanyat un Show Music Core el 5 de setembre d'aquest 2026. Amb més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels NCT 127, Blingy.

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Tenim una dissolució, la del grup de 8 noies Junis, Junisu en coreà, que havien debutat a Corea el 27 de març del 2024 i al Japó ho havien fet el 12 de setembre del passat 2025. Eren un grup projecte amb un contracte curt de 2 anys i mig que ha acabat el 23 de setembre d'aquest 2026. A més d'una cançó de comiat, sí que han tret el single digital Skyland Starland el 8 de setembre d'aquest 2026. El tema és un remake de Heavens and Starsland del duet femení Vivi del 1997. Porten més de 2 milions de reproduccions del vídeo, que és una performance. Escoltem, doncs, el darrer tema de les Junis, Skyland Starland.

A finals d'estiu hem tingut el segon Extended Play dels 8 nois d'Alpha Drive One, que han debutat aquest any, el 12 de gener del 2026. L'escoltarem des de, com hem dit, l'Extended Play Unbreakable Beast del 24 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal, Born Dyer. És una reinterpretació de la música rave i punk britànica amb una energia explosiva. Mentre els nois em van rebaixant sobre una base de drum bass, el tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals al mes de setembre, un de show el dia 1, un show champion el 2 i un music bank el 4. Amb més de 53 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Alpha Drive One, Born Dyer.

Tenim nou treball solista de Rosé, membre de les Blackpink, amb les que va debutar el 8 d'agost del 2016. És el single digital New Trick del 17 de setembre d'aquest 2026. Rosé ha participat a la lletra, que parla de com reaccionar a una pèrdua sentimental, canviant de vulnerabilitat per l'humor i un impuls cap endavant. Tot això en un fons musical pop-punk dels 2000, pop-rock i una producció grunge. De fet, se la compara amb treballs d'Olivia Rodrigo. Porta més de 46 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus primers 8 dies. Escoltem la novetat de Rosé, New Trick.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 7 nois que formen All Hours, Hora Boju en coreà, 6 coreans i un japonès que van debutar el 10 de gener del 2024. Serà des de l'SN Play and Bone del 10 de setembre d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Deng Deng, que és una fusió de ritme EDM amb sonoritat de metalcore, on la lletra parla d'un viatge amb moltes complicacions sense avís previ, però ells segueixen endavant sense por a perdre. Porten més de 16 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels All Hours Deng Deng.

0: Hi boys and girls, this is K-pop History with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens emmirà. Li donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. A la propera edició, per cert, ja farem el resum general del K-pop 2026, degut a que, entre altres coses, aquesta temporada no havíem fet el resum de la primera meitat de l'any. Però ara sí, ara acabarem amb Lee Ji-un, conegut artísticament com IU. Acaba de treure el single Unknown Planet, Planeta Desconegut, el 10 de setembre d'aquest 2026. De fet, és un avançament amb dos temes del seu proper àlbum, que serà el 8è. El tema parla, en la que ella ha intervingut a la lletra, d'una plataforma fictícia, amb aquest mateix nom de Planeta Desconegut, on persones de tot el món es connecten amb desconeguts i s'intercanvien fragments de la seva vida quotidiana. IU protagonitza una història d'amor nascuda en aquesta plataforma i al final ella s'acomiada del seu amor i del planeta. Té una melodia amb sensació de grandesa i un sintetitzador rítmic que envolta tot el tema. El videoclip és molt descriptiu de la història on IU va passant diferents etapes fins a abandonar la Terra amb trajo d'astronauta en una metàfora d'acomiadar-se d'aquesta història d'amor. Porta més de 50 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de IU, Unknown Planet.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb aquí, acabem amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa en mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.